I la informació i educació ambiental. La renovació, doncs, de la bandera blava posa en valor la tasca continuadora que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir les platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra dels compromisos de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 de matí i fins al pas complet de la caravana de la organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, informa que l'accés en entrar a la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar sempre que les condicions de seguretat i d'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. Jaume Cassanyes cobrí, doncs, durant 2 anys la ronda francesa com a periodista. I és que a pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà aquest 5 de juliol, en la que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc inimaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes de Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. I llavors era un espectacle, ara, doncs, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats, doncs, el qual fa que sigui més superlatiu. Cassanyes va cobrir 2 Tours de França entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. I recorda que aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passant les cròniques a les seves redaccions centrals. Cassanyes narra aquelles peripècies, avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris enviaven els seus corresponsals a cobrir el Tour, compartien despeses amb dels cotxes de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976, des de Sant Hilari de Ris, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan, i el 1977, el que fou a Florence, recorda que el dia que va néixer el seu fill, Jaume estava cobrint un Tour i el van trucar des de casa i li van dir: "Has tingut un fill." El cotxe dels periodistes sempre tenia que anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent notes del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel Tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics com el Cas, el Teca, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pessarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari. Coincidíem, doncs, en molts llocs, i ens explica que gairebé, doncs, com havia anat l'etapa per poder il·lustrar-la a les seves cròniques. I això ara és més difícil, doncs, amb aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien, doncs, hostatjar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que els proporcionava l'organització del Tour, doncs, menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa, havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè havia carreres per utilitzar-les. Una trucada a Coblo Revertit, doncs, narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers en les redaccions al

del Taló d'Acer a la Guerra Freda. Els van segellar el passaport i el temor era que què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco, si veien un segell de Iugoslàvia. Per sort, no els hi va mirar el passaport. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit continua treballant a la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu, volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment a la de les persones del municipi de més de 60 anys. A la teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza aquest 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament l'edicte de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres del curs escolar de l'any vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a l'edicte per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar doncs, que les famílies que no presentin la documentació. En el termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. L'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han realitzat el conveni de col·laboració amb la dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant aquest any a que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosa Gómez Raya. Una de les campanyes és la dels Rasca-Rasca, que està tenint lloc i que finalitza el proper dia 15 de juliol. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones, el qual es realitzarà aquest sorteig aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, a les 9 de la nit del 16 de juliol. Caldrà respondre en directe a la trucada telefònica que realitzarem, doncs, al treure la butlleta. Recorda, fes les teves compres, aconsegueix el teu Rasca i podria ser el guanyador. Un acte que organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit i col·labora l'Ajuntament de Cunit i Camaleon Travel. Recordeu, el dia 16 de juliol sorteig d'aquest creuer per dues persones a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major, el que doncs, també a través dels micròfons de Ràdio Cunit va sonant aquest himne oficial dels mullats i dels cremats d'aquesta festa major d'estiu 2026. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i xart al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T. I per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i de la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrosses i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida i la d'adults i la matinal d'ofici.
on ballarà la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila

0: infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major acomptarà amb els joves Diables de Cunit, Tocats pel Foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb les propostes tan diverses com la tercera edició de la SOBAC, la sorprenent i original ambaixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilleri, la Festa de l'Escuma i la cluenda tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmara, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall d'enric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia amb un màxim de 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, a aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu, doncs, nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i horari especial el dilluns dia 22 de juny de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. La nostra oferta formativa, doncs tenim graduat en educació secundària, preparació per a les proves d'accés, cicles formatius de grau superior, accés també a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per a l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs el nostre centre a la planta baixa del complex cultural. T'hi esperem. Recorda, complex cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, o bé trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre doncs tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur, el CFA Dolors Paül. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, on l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis iFactor i Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formació, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant, doncs, la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Una oportunitat per descobrir el potencial de la intel·ligència artificial, el que s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrquetings digitals i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través dels formularis que es troben a les webs. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre iFactor i Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. Però encara tenim més notícies. Tornen les Nits Vora el Mar. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vora el Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà aquest 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, avui a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 4:45 de la tarda a 9:15 del vespre. I també tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre. Activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir dels capgrespres, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim visita al Cunit d'abans. Una visita guiada per conèixer la història de Cunit. Aquest 28 de juny a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77 o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Igualment també anunciem que tenim aquesta sortida patrimonial de les Masies de Cunit també pel proper dia 4 de juliol a 6:45 de la tarda. Punt de trobada, la Masia Calcego, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat, places limitades. I si marxem a Eix Diari, també ens recorda que Junts presenta més de 140 esmenes als pressupostos pel Penedès. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Sales ha assenyalat que és la vegueria més maltractada del govern en els pressupostos. Per al president Illa, aquelles comarques doncs, ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats. Sales ha explicat que mentre el Penedès concentra el 6,5% de la població catalana, només rep el 4,1% de les inversions territorialitzades previstes en els pressupostos del govern del PSC. Per això, en termes d'inversió per habitant, a la vegueria del Penedès només hi arriben 178 euros per ciutadà, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros. És la xifra més baixa de tot el país, ha afegit. El problema, doncs, no és el potencial del Penedès. El problema és que el govern continua sense estar a l'altura del potencial del Penedès, ha ressaltat durant una roda de premsa. Ho veiem, doncs, en infraestructures que continuen pendents, en equipaments sanitaris que el territori fa anys que reclama, les necessitats de mobilitat en els serveis públics o en centres educatius o de salut, en seguretat, en carreteres estratègiques o en les inversions necessàries per donar suport a sectors tan importants com el vitivinícola, ha assenyalat. Per això, Junts ha presentat 144 esmenes per començar a corregir aquest greuge i garantir que el Penedès rebi el que li correspon, ha assegurat. Per la seva banda, la diputada Montse Ortiz ha lamentat que la Generalitat continuï planificant els serveis i les inversions al Penedès com si el Penedès fos el de fa 20 anys. Cada vegada són més habitants, però els serveis públics no creixen al mateix ritme i això té un impacte real i quotidià per a les famílies del Penedès, ha recalcat. No podem continuar normalitzant barracons, escoles saturades o equipaments insuficients, ha incidit. D'altra banda, també doncs, recordar que Rodalies segueix igual o pitjor que abans. Hem acabat acceptant allò que no hauríem d'acceptar. Doncs declara el mateix rotatiu Eix Diari. I encara ens costa més entendre una altra cosa, que això ja no s'ho prengui a ningú. Fa massa temps que conviure amb retards, cancel·lacions, avaries, incidències que apareixen quan menys les necessites. A Rodalies és un problema que ja no és només aquest. El problema és que ja ens hem acostumat. I sortim abans de casa per si de cas. Consultem el mòbil abans de marxar. Avisem a la feina que potser arribarem tard abans i fins i tot de pujar al tren. Hem incorporat la incertesa a la nostra rutina diària i això no hauria de ser habitual. Fa anys que sentim parlar d'inversions, de plans de millora i de compromisos que asseguren que la situació canviarà, però la realitat és tossuda i els usuaris continuen tenint la mateixa sensació o potser pitjor. Sempre estem a punt d'arreglar-ho tot, però mai s'acaba arreglant res i més aviat doncs es complica. Mentrestant, la vida de la gent continua. La d'aquella persona que ha de fixar una hora concreta, la de l'estudiant que no vol arribar a tard a un examen, la que li té una visita mèdica programada o la d'aquell família que només intenta organitzar el seu dia a dia amb una mica de tranquil·litat. Parlem molt de sostenibilitat i d'apostar pel transport públic i és evident que aquest és el camí, però abans de demanar a la gent que deixi el cotxe a casa cal oferir-li una alternativa a la qual pugui confiar, perquè la confiança no es construeix amb discursos, es construeix amb fets, i els fets avui continuen deixant molt a desitjar. Potser el més preocupant de tot és la resignació, aquella sensació que ens fa pensar que allò és el que hi ha i que no hi ha de res a fer. Però sí que hi ha una cosa que podem fer, deixar d'acceptar-ho com si fos inevitable. perquè no és raonable haver de calcular una hora de marge per arribar puntual. No és lògic haver de justificar constantment retards que no depenen de nosaltres. I tampoc és comú viure pendents d'una aplicació per saber si el nostre dia començarà bé o començarà amb un altre contratemps. La gent està cansada d'escoltar les mateixes explicacions i les mateixes promeses una vegada i una altra. Perquè al cap i a la fi no estem parlant només de trens, estem parlant del temps de les persones. I el temps és una de les poques coses que ningú ens podrà tornar. Quan la puntualitat es converteix en una excepció, el problema ja no és ferroviari, és polític. Reflexió, doncs, que ens aporta Eix Diari. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquesta jornada de balanç elèctric 2025. Passem a l'acció, cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presentaran les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric, amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja s'estan impulsant des del territori. Recordeu, 29 de juny, de 9:45 del matí a 2 del migdia, Districte Administratiu de la Generalitat, al carrer del Foc número 57, de Barcelona. Una jornada adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I tenim també formació gratuïta per a les empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica, doncs, per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu, l'11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. El termini de presentació acaba el 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencionen les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Ajuts per retirar i residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant? Doncs al TER 1547/2026 a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions a laborals i selecció amb perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a contribuir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el 7 d'octubre, de 10 de matí a 2 de migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. I si vols saber com afecta el plàter al teu municipi, el Consell Comarcal del Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter al pla d'ordenació de la implementació de les energies renovables al territori. L'1 de juliol a Bellvei, el 2 de juliol a la Bisbal del Penedès i també, doncs, a Llorenç del Penedès, com també al Vinyan el dia 1 de juliol. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, semblant als dels dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar la resta del dia a partir de mig matí, i amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós. Vents febles amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cada diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, cel més clar al matí, amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix a entrar a la nit, i amb unes temperatures que amb poques variacions, de 22, entre els 22 i els 30 graus en números rodons, i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafua potser una miqueta més acusada. Vents febles amb domini del migjorn o de garbí, una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a marejol.
3: Quina calor.
0: Doncs escolta el ventilador.
3: Tots els dies a Ràdio Cunit.
0: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
3: Amb Jaume Sens.
0: Ei, tens calor?
4: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.

0: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, com sempre, el vostre magazín refrescant, que comença a rodar, que comença a caminar, que comença a sonar, i doncs, com no, a refrescar tot el nostre ambient d'aquesta programació d'estiu aquí a Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes, les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i, com la nostra, ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Des d'aquí donem la benvinguda a tota la nostra audiència, a tots els cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ja comencem a rebre a les nostres platges, com sempre. Recordem les vies de comunicació directes, les que són aquestes, i ben internacionals. Vinga, estan ben obertes.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
1: Il telefono della radio è il 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns, aquí ens trobaràs com sempre. Avui divendres, fin de cap de setmana, respira ja, i com no, des d'aquí volem doncs donar la benvinguda no només a la nostra audiència i als patrocinadors, sinó també a la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, Ana Vera Révero, a la pel·li Fantasma, i a la FEM, ja està de vacances, a la cançó del dia Núria Ruiz, i molta més gent que passarà a desfilar i que passarem a repassar a la nostra sumària de continguts d'avui divendres 26 de juny de 2026. Des dels controls tècnics i locució, us saluda un servidor, Jaume Asens. Sumari. I començarem fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, i que posteriorment a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Pardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però també, doncs, mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la previsió meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. Una mica complicada en aquestes hores, eh? També, doncs, a banda de la Renfe tenim la 11, el qual, doncs, Juan Coma des de Tarragona ens ofereix, doncs, les combinacions guanyadores. I, a més, també esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia, tant perquè fa referència al servei d'urgències diurn com també nocturn. A més, ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem també l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar o no, eh? A veure quina bandera tenim de la mà de Josep Miró. I, a més, també avui tindria que ser dia de sorteig, però no el farem perquè aquesta setmana ha sigut més curta, hem tingut la rebida de Sant Joan pel mig i tot plegat, i juntarem aquesta setmana amb la que ve. Per tant, farem altres seccions a les quals tenim preparades, com, per exemple, OK Radio, aprendrem a parlar anglès amb Gea Palau. També tindrem aquest monogràfic que estem realitzant per fascicles, gairebé auditius, de la història dels mundials de futbol, perquè estem en ple mundial de futbol 2026, i ens agrada, doncs, també conèixer, doncs, la tradició d'aquest mundial de futbol, eh? A més, també tindrem, viatjarem amb ruta de la mà d'Israel Rius, tindrem el Tot Natura de la mà de Josep Miró, què més? Bueno, en fi, a més també, a banda d'altres sorpreses a les quals tenim preparades, com la cartellera de cinema i d'altres, també de la xarxa de comunicació local, si tenim temps a l'embaladins i molt més, o sabies què, també el nostre santoral, els aniversaris dels famosetes, i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, o perquè celebri qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Recorda que tot tota la gent que participa s'endurà numeret al qual entrarà el sorteig el divendres vinent de tots els regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Euro, amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62. Alma Music, una classe de cant, obert de guitarra gratuïta, l'Avinguda Jaume Soler, número 19, de Calafell Platja. Bé, molt nou, també, una classe de guitarra, piano baix o producció musical asseguda a Calafell. També, doncs, com no, tenim Vanessa Sancho i el seu llibre Mi Montaña Rusa, de l'editorial Círculo Rojo. I també, com no, tenim la Joieria Castillo, amb aquest detall sorpresa. Samis Calafell, dues consumicions normals, no premium. I la Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb saca de proteïna per a dona, aquí al carrer de la ràdio. Doner Pita per les dues, també al mateix carrer més avall, un durum que va, déu-n'hi-do, eh? I la Marina, també dos esmorzars a primera línia de platja, com també al bar La Pinya, a primera línia de policia local. També tenim l'Oribor Restaurant Lounge amb aquest vermut per dues persones i, a més, també tenim la bodegueta que se suma dos vermutacos més amb el pinxo del dia de dimarts a divendres i la dirigència amb aquests dos fantàstics vermutacos, també, eh? La passateria Cunit, les cues de rap i l'ampolla de caldo, també la xurreria Velo amb aquest suís amb xocolata amb nata, amb xurros o poles per dues persones, eh? I, a més, també, a banda de tot això, tenim Alanda Yoga Studio Cunit amb aquesta sessió de yoga o massatge. La braceria i pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones. En visita les seves instal·lacions. I la carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada. Pollo a la brasa al sol, també tenim aquesta pollastra a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, eh? Dissabte o diumenge. I la cova del Gorka, un vermut per dues persones, aquí al carrer Miguel Utrillo, número 4. El local social del Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un fantàstic mega menú per dues persones dimarts a divendres. La pizzeria Ananà, també pizza per dues persones al local situat a Barcelona, a barri de Navas. I la cafeteria Panaderia Núria, també un esmorzar per dues persones al mateix local del costat de la Penya Bètica de Comarruga, que també, a la mateixa carrer Víctor Català número 4, ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles, també un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. I al Saborea, també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231, de segur. El Popopollo Loco, també un fantàstic mega lota consistent en pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. A més, consumació gratuïta a l'espera de la teva comanda, eh? Què més es pot demanar? I la discoteca Lou de Segur de Calafell, també una invitació en consumició per dues persones, aquí a l'Avinguda Catalunya número 3, a Segur de Calafell. I la girada de l'Arbós, també una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. El carrer Costa Durada número 17, eh? En ple parc central de Cunit. I el Rincón del Tapeo 2, un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177, eh? Davant mateix de l'Ajuntament de Cunit. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I l'Hotel Àdia, un mega menú per dues persones també a l'Avinguda Mediterrani número 2, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo. Bueno! I al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones. Al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova i Geltrú. A més, tot això ha venit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i la qual, com sempre, sonem a través d'aquest ventilador que no para de rodar i de sonar, eh? Aquesta cavalcada de melodies musicals que van desfilant a través del nostre dial. I a seguit posem tots aquests temes musicals que més t'agradin, eh? De qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes, eh? I a sobre t'emportes numeret al que pots optar a tots aquests regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, de seguir saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat. I promocionant el producte quilòmetre zero, com ha de ser, eh? A més, tot això amanit amb altres superes que ens arriben de la xarxa de comunicació local de Catalunya i molts més continguts, els quals ens serveixen per preparar aquest cap de setmana. També la secció del volant, és veritat que ens l'havíem deixada, també, eh? Consells per poder circular, eh? A banda d'aquesta proposta en ruta que ens arriba de la mà d'Israel Rius. I moltes més sorpreses en aquesta programació d'estiuenca aquí a Ràdio Cunit, a través de la 107 de l'FM, www.radiocunit.cat. Clar que sí, home. Ja ho saps, home. busca, compara, i si trobes algo millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I comencem a designar, doncs, tota l'actualitat que reflexen els diversos rotatius del dia d'avui divendres, dia 26 del 6 del 26, 26 de juny del 2026. Comencem pel diari de Tarragona, que ens ha portada amb aquesta fotografia i el que observem, Venezuela devastada en 39 segons. Dos terratrèmols de gran magnitud enfonsen edificis i causen centenars de morts. També tenim 48 milions d'inversió per les Gavarres i el port. Pel que fa a economia, l'eix logístic s'ampliarà en 50 hectàrees i el port tindrà més tanques químiques. En cinema, Russell Crowe porta un mes vivint a Cunit. L'actor neozelandès participa en el rodatge de The Last Druid. I a Reus, la cercavila del Canó i els valls parlats desperten Sant Pere. A Tarragona, l'Audiència Nacional dona asil a un exestudiant sirià de la Universitat Rovira i Virgili. I a la capçalera tenim el Nàstic, que aposta pel clàssic, grana i coll blanc a la camiseta. Presentació de la nova equipació d'aquesta nova temporada. D'altra banda, pel que fa al diari Ara, en set de portada amb terratrèmols. Catàstrofe a Venezuela. Balanç provisional. Gairebé 200 morts i milers de desapareguts, entre els quals 68 espanyols. Ho sabem amb fotografia de portada, un edifici a punt de caure. Totalment escardat. D'altra banda, Junts i el Partit Popular i Vox voten que Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. El partit d'Abascal ja prepara el terreny per qüestionar els futurs resultats electorals. 142.000 són els pisos que falten a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge. I el C2 de català per als nous docents és un altre cop posposat. No hi ha prou titulars per cobrir vacants i baixes. A més, precinten dues clíniques dentals fraudulentes. Operaven sense títol i a mestres rovellats. A més, també tenim articles com el de Natza Ferrer, periodista, a la que diu que cada vegada em trobo més persones que em diuen que volen unes vacances tranquil·les, sense masses novetats ni descobriments. Hi ha Branxadell, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, diu que potser ja és hora que el debat deixi d'estar, doncs, en la qüestió totèmica de les llengües vehiculars i se centri en els resultats de l'aprenentatge. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta imatge que reflexa gran part de tota la portada, el que podem observar diversos negatius de pel·lícules cinematogràfiques o de fotografia, vaja, la que doncs trobem el següent titular. Animat i amb ànima. El cinema d'animació català multiplica per 4 la producció de llargmetratges després d'anys de moltes dificultats. D'altra banda, pel que fa al dia d'ahir, tenim a Saúl Gordillo. Junts colla Sánchez. Esquerra Republicana no li segueix el joc al Congrés, mentre hi ha 51 morts per l'onada de calor. També tenim crònica de David Portabella, el que declara: Zapatero és la meva segona decepció. I crònica d'Aina Vives: tornem a salvar el tren. Ara sí. Pel que fa a l'esportiu, el Barça, campió de la Lliga de Futbol Sala Múrcia, derrota el Pozo per 4-6 a la pròrroga i s'endú el títol per 3-1. Però encara tenim més articles, com per exemple el de Teresa Márquez, titulat El pasturatge forestal es reivindica. Anna Carreras, prou sigles. Josep Maria Fonalleres, brasa i plom. Toni Brossa, un ull a de cara. Maria Palau. Ara, la Sala Parés. Carme Arenses, parèntesis enmig del temps. I Xavier García, el balneari de Cardó, patrimoni a recuperar. A la capçalera tenim entrevista a Joan Mateu i Bagària, artista, el que declara: l'art és assumir reptes navegant en la incertesa i experimentar. I pel que fa a les estrenes de la setmana, tenim a Emma Vilarasau, que torna als cinemes amb Viatge al País dels Blancs, adapta la història real del jove ganès Usman Omar. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, la falta de 5 minuts per les 11 del matí. Anem amb La Vanguardia, el que han set de portada amb aquesta catàstrofe natural al Caire. Al Carib. En fotografia de portada observem una dona que passa enfront a un edifici destruït per les sacsejades a la localitat de La Guaiara. Un doble terratrèmol deixa un rastre de mort i devastació a Veneçuela. Els equips de rescat temen que el balanç de les víctimes dels sismes de magnitud 7,2 i 7,5 superin de llarg la xifra oficial de 188 morts. Pel que fa als veneçolans, d'Espanya diuen que la diàspora entre l'angoixa i el rebuig de les dades oficials. Pel que fa a notícies internacionals. I també tenim entrevista a Mick Jagger, Keith Richards i Ron Wood. El nostre productor sap com treure els vells del sofà. Els Rolling Stones parlen del seu nou disc, 14 Tongues, a la venda el 10 de juliol. Pel que fa al futbol sala, tenim el Barça, que conquesta la seva 8a lliga a Múrcia. I en l'apartat que fem, redescobrim els Pirineus. Inclou les cartelleres de cinema. Però també tenim més titulars. El Partit Popular, Vox i Junts demanen la dimissió de Sánchez o una qüestió de confiança. El govern salva 3 votacions i perd 2 en l'últim ple del Congrés. El jutge ofereix a l'advocacia de l'Estat reclamar per joies de Zapatero. I l'Audiència de Barcelona sol·licita ajuda davant el col·lapse de casos pendents. D'altra banda, pel que fa al Periòdico de Catalunya, tenim doncs l'hospital que posa en marxa un programa pioner d'investigació. Bellvitge lidera un estudi de 390 malalties rares. El Centre Sanitari Català descobreix i posa nom a una patologia minoritària que havia afectat a una família després de dècades de diagnòstics erronis. D'altra banda, i en fotografia de portada, tenim aquestes tasques de recerca entre runa a la localitat pròxima de Caracas. El que observem, aquests efectes devastadors d'aquest terratrèmol que s'ha patit a Veneçuela. Més ben dit, 2 terratrèmols que sacsegen Veneçuela. Els sismes de 7,2 i 7,5 graus a l'escala de Richter deixen almenys 188 morts i milers de persones desaparegudes, entre elles 68 espanyols en el mateix país. A més, també el Congrés exigeix a Sánchez una qüestió de confiança amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts. El Consell de Ministres aprovarà el juliol el pla anticorrupció que el president va presentar fa un any. I pel que fa a la memòria, 2025, la Cambra adverteix que l'habitatge frena els beneficis de l'economia catalana. Tenim relació bilateral. La negociació amb l'Iran posa en tensió l'aliança entre Trump i Netanyahu. I obres de reforma. L'estació de Sants tancarà al setembre l'accés principal durant 2 anys. Pel que fa a seguretat, el Raval tindrà tot l'estiu un desplegament permanent de policia. I per últim, repassem el país, el que ens ha de portar amb aquesta fotografia, que també doncs, compartíem amb altres edicions d'altres rotatius, aquesta busca de desapareguts ahir, doncs, els escombros d'edificis esfondrats a La Guaira, a prop de Caracas. 2 forts terratrèmols colpegen el país, devastació a Veneçuela. El balanç inicial parla d'almenys 2 centenars de morts, però estem que la xifra creixi molt més. 2 espanyols han mort i d'altres 80, doncs, romanen desapareguts segons el Ministeri d'Exteriors. La catàstrofe posa a prova la capacitat de gestió del govern de Delcy Rodríguez. La Guaira, focus del sisme, intenta rescatar la desesperada els atrapats als escombros, a les deixalles, a les runes. Ja no se sap quants morts hem tret, doncs declara un dels testimonis i voluntaris. D'altra banda, el Partit Popular, Vox i Junts aproven en el Congrés demanar la dimissió de Sánchez. I pel que fa referència al cas Plus Ultra, Zapatero sol·licita la nul·litat general de la investigació. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris de casa nostra, com també d'àmbit general, totes les edicions d'avui divendres 26 de juny de 2026. Ara, doncs, és el moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van actualitzant de tot el que passa a nivell general, quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
2: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
5: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
4: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat, i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pasqual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
2: Notícies en xarxa.
6: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
7: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç.
0: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a l'ast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81. 877-643-581. Y también WhatsApp. 614-965-631. 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
8: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
3: Por si el tiempo me arrastra.
1: La bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La bodegueta. Carniceria Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-9882. Carnicería Yaguara.
4: Los mejores. Sí. Marruecos, España. Sahaba.
2: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá. ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Pizzería Naná, auténtica cocina napolitana. Prueba nuestras provolones, pizzas, pastas y todo tipo de platos, como nuestro entrecot, entre muchísimos otros. Grandes menús. Frente al mar, Pizzería Naná, en la avenida San Joan de Déu número 21 de Calafell. Teléfono de reservas al 645-47-98-56, 645-47-98-56. Pizzería Naná, tu auténtica cocina italiana napolitana, frente al mar de Calafell. Y también nos encontrarás en Barcelona, Pizzería Naná.
5: De dilluns a divendres, a partir de les 10 del matí,
6: Cunit al dia.
5: Tot el que passa a Cunit. Informació, activitats, participació, música i entreteniment.
6: Cunit al dia.
5: Amb Jaume Asens.
0: de mi cantar.
2: Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas.
6: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de... esbrinar, doncs, quin és l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la nostra línia que para per aquí, per Cunit, com també pel que fa a la resta de serveis de rodalies i regionals de la Renfe. Doncs la nostra previsió, i sobreiem la paraula previsió perquè no sabem mai què passarà, doncs dia complicat avui amb alguns que altres retards. A la nostra línia, a la R2, recordem, segueix tot això en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia per anar de Sant Vicenç de Calders a Massanet Massanes. Si feu transbord de Sants, doncs us trobareu amb tot això. A la R4, circulació amb demores de 20 minuts de mitjana, que poden ser 30 o 40 minuts, a causa d'una incidència a la infraestructura entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet de Llobregat. A la R1, circulació amb demores de 30 minuts de mitjana, a causa també d'una altra incidència a la infraestructura, també entre Barcelona-Sants i l'Hospitalet. A la R3, degut als treballs de millora, servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona, Fabra i Puig, a Puigcerdà. A més, a la R4, doncs, el que seria Rodalies Lleida, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa, entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia, on també, doncs, consulteu els mateixos horaris. A Rodalies Girona, la RGU, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana, Picamoixons, servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doncs més horaris els que podeu consultar a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Un altre dia amb demores, molta paciència.
7: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
8: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable. Semblant als dos dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar a la resta del dia a partir de mig matí, i amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós, vents febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cara a diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, cel més clar al matí, amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix a entrada a la nit, i amb unes temperatures que amb poques variacions, de 22, entre els 22 i els 30 graus en números rodons, i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor potser una miqueta més acusada. Vents febles, amb domini del migjorn o de garbí, una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a marejó.

0: I ara sí, ara penso que punt del programa és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba d'armada de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Doncs molt bé, anem fent, passant calor, però anem fent.
0: Sí, i es presenta bé el cap de setmana, en marxa o no?
1: Sí. A més, avui recuperarem un tema dels 80.
0: Ah, perfecte, això sempre va bé, eh? I de quin tema sí. Es tracta?
1: Doncs com avui és el dia de mantenir els refugis climàtics...
0: Sí.
1: Anirem a escoltar Escola de Calor...
0: Sí, ah, perfecte.
1: ...de Radio Futura.
0: Molt bé, doncs sí. Amb aquest tema ens quedem.
1: Existeixen els refugis climàtics perquè fa calor, si no...
0: Sí, no? Perfecte, doncs escolta'm, anem amb l'Escola de Calor i anem doncs a refrescar-nos escoltant el ventilador, com sempre, amb Ràdio Cunit. Moltíssimes gràcies, Núria, que vagi de molt bé, molt bon cap de setmana i si Déu vol ens tornem a escoltar el dilluns vinent, d'acord?
1: Perfecte, fins dilluns.
0: Vagi bé, adéu-siau, bon dia. Adéu.

0: Y ahora sí es el momento del cuponazo.
1: Un viernes por la mañana salí de casa,
0: Al rapaz, dos números premiats. A la día de ahí, para que fala Organización Nacional de Sex a la 11. Sí, no... Información que, como siempre, nos facilita Juan Coma desde Tarragona. I comencem, doncs, pel que seria la Super 11 del dia d'ahir, on la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 1, 9, 12, 16, 22, 24, 25, 30, 45, 49, 50, 53, 57, 58, 61... també el número 62, el 63, el 74, el 78 i el 81. El que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 10. El cupó diari, el 61.941, 61941, de la sèrie 50.
1: Ahora que tengo dinero,
0: el triplex de la 11, el 293, 293. I el sorteig mídia, la data premiada és la del 26 d'abril de 1958, amb el 6 de trèvols. I aquestes han sigut les combinacions guanyadores del que seria la Organització Nacional de Sex a la 11. Informació que, com sempre, ens facilita Juan Coma. Des de Tarragona, aquest ha estat el nostre...

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les nostres platges continuaran doncs en perfecte estat de condició, amb una situació marítima molt tranquil·la en aquestes situacions estiuenques de pantà baromètric.

el vent és escàs en forma de brises, ara tenim terrals de força 1 i al centre del dia marinades entre migjorn i garbí de força 2-3, com a molt, que faran que la mar estigui arrissada fins a mig matí, migdia, i amb una miqueta de marejol escàs a la tarda, el que ens garanteix que tinguem banderes verdes tant avui com també durant tot el cap de setmana.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el torn, doncs, de repassar quines són les farmàcies de guàrdia d'avui divendres, dia 26 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Rovira, del nostre company David Rovira. Situada a l'Avinguda Barcelona 52, escala 1, local 2 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 16 22 10, 977 16 22 10. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Franco. Franco Pàmies, situada al carrer Jesús 48 de Calafell Poble. El seu telèfon d'urgències és el 681-222-934, 681-222-2934. Tenim també un segon telèfon alternatiu, el 977-69-1639, 977-69-1639.
1: Continguts en xarxa.
2: Una de les principals novetats de la cartellera de cinema és Viatge al País dels Blancs, un film amb Emma Vilarasau en un paper destacat. També s'estrena la triomfadora del Festival de Sitges, Obsession, i amb l'estiu arriben les superheroïnes, en aquest cas, Supergirl.
3: Us ho pregunteu vosaltres. Quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No ho penseu, perquè la resposta és massa dura.
2: Viatge al País dels Blancs és una pel·lícula basada en la història real de l'Usman Umar, un jove ghanès que abandona el seu poble atret per la vida occidental. Després d'una travessa plena d'obstacles, arriba a Barcelona i aquí descobreix que res és com imaginava, fins que coneix la Montse, interpretada per l'Emma Vilarasau, que l'acull a la seva família i li ofereix un futur.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
5: Voy a por chupitos.
6: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos.
2: Guanyadora de 3 premis al Festival de Sitges, entre ells l'especial del jurat, Obsession explica com l'anhel romàntic d'un noi pel seu amor platònic desencadena un encanteri sinistre. Ella es torna irracionalment obsessiva, fins a convertir-se en l'ombra del noi. Una fantasía aparentemente inofensiva que se convertirá en un malson perturbador.
7: ¿Qué hechizo le has echado?
8: Mi primo y yo tenemos ideas muy diferentes sobre lo que significa ser un héroe.
2: Supergirl promet una visió diferent de la cosina de Superman. Veurem la diferència entre ell, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebè, i ella, criada en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir de maneres terribles tots els que la rodejaven durant els seus primers 14 anys de vida, per després venir al nostre planeta.
9: Te diré algo. Solo uno de los dos va a salir con vida.
8: No nos han presentado formalmente.

Efemèrides. I ara sí, és el moment de conèixer, doncs, les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 26 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Comencem l'any 1977, a Barcelona, amb la primera manifestació de l'orgull LGTBIQ+, organitzada per el Front d'Alliberament Gai de Catalunya. A partir d'aquí comencem avançant, arribant ja també el 1997, al Regne Unit, el que es publica el primer llibre de la saga de Harry Potter, Harry Potter i la Pedra Filosofal. I ens hem deixat que el 1963, a Berlín, el president americà John F. Kennedy fa el discurs "Ich bin ein Berliner" per mostrar el suport dels Estats Units als habitants de l'Alemanya de l'Oest i, sobretot, als berlinesos. Amb aquest escrivem ja... Ens han deixat també el 1870 a Múnich la primera representació de Die Walküre. La primera jornada de la tetralogia de Ring des Nibelungen de Richard Wagner al National Theatre. I recuperem l'ordre, arribant ja... Acabant, vaja, el 2015, ja fa uns anys... A Washington, D.C., el Tribunal Suprem dels Estats Units autoritza el matrimoni entre homosexuals. I bé, doncs, fins aquí aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 26 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: ¿Sabies que...?
1: El cervell humà pot inventar colors que no existeixen realment a l'espectre visible. Aquests colors s'anomenen colors impossibles. Normalment, els nostres ulls detecten la llum gràcies a tres tipus de cèl·lules sensibles a diferents longituds d'ona: vermell, verd i blau. El cervell combina aquests senyals per crear tots els colors que percebem. Però hi ha combinacions que, en teoria, no haurien de poder veure al mateix temps. Per exemple, el vermell i el verd solen activar mecanismes oposats dins del sistema visual. Tot i això, en experiments especials on les imatges es mantenen perfectament estables davant els ulls, algunes persones afirmen percebre tonalitats estranyes que semblen una barreja simultània de vermell i verd o de blau i groc. Els científics encara discuteixen exactament què experimenta el cervell en aquests casos, però el fenomen mostra que la percepció de color no depèn només de la llum física, sinó també de com el cervell interpreta la informació. Això significa que el color no és simplement una propietat dels objectes, sinó una construcció mental creada pel nostre sistema visual.
2: A ver, la crema, la toalla... El flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: ¡Mójate con Radio Cunit!
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit. Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, me gusta mucho Radio Cunit. Okay, let's go.
22: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-643581. 877-643581. Y también WhatsApp. 614-965-631 614-965-631 El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
23: Joyería Castillo.
24: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
23: Joyería Castillo.
24: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
23: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
24: ¿De qué?
23: De ser feliz.
25: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
26: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617-88-98-82. Carnicería Yaguara.
27: Los mejores.
28: Sí.
27: Marruecos, España.
28: Sahara.
22: Babsam i Escalafell. Más de 50 años a tu servicio. Música pop rock de toda la vida con un ambiente que te lo vas a pasar siempre bien. Pub Sammy's Calafell. Nos encontrarás en la calle Montoriol número 32, en Calafell Playa. Ven y disfruta en Pub Sammy's Calafell.
0: Bonito.
22: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
22: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
22: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
22: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
22: Fideuay paellas.
0: Y tú es el día.
22: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
22: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
22: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
22: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
22: Ven a la Casa del Oro. Compramos y empañamos plata, oro, coches, relojes y cualquier objeto de valor. También vendemos joyas de segunda mano a 50%. Ya no hay excusas. Llévate tu joya pagándola a cómodos plazos. Consulta y haz una tasación. Ven a vernos en la avenida Barcelona 177, justo delante del Ayuntamiento de Cunit. La Casa del Oro. Vine al restaurant El Olivo, Port Lounge, Segur de Calafell. El millor tardeo, dissabte, de 6 de la tarda a 9 de vespre. Pop, dance, techno, house, 80s, 90s. Ecstatic Dance, Deep House, Tardeo. Al carrer Rin, número 1 de Segur de Calafell. Informació i reserves al 631-92-66-40. 631-92-66-40.
7: Viu l'estiu a Ràdio Cunit.
8: El Santoral i aniversaris.
22: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de repartir alegries i felicitacions a doble dreta. A tots i totes, xato, xata, a que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare o mossèn Lleó, que Torcer sempre es diu els sants més destacats dels quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, eh? Per tant, farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com no nostre també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, truca, truca i participa. I no només als nostres oients o als cunitencs i cunitenques, sinó també a tots els nostres turistes.
11: The telephone number is 977-674918.
12: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
11: Il telefono della radio è il 977-674918.
13: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit. Teléfono 977-67-49-18. 977-67-49-18.
11: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
22: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i com no, també les nostres xarxes socials.
13: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit www.radiocunit.cat y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
22: Busca'ns i aquí ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us enduré un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que us oferirem el divendres vinent. Recordem aquesta setmana que ha sigut més curteta, hem tingut ponts i tal pel mig, doncs no. Doncs ajuntem aquesta setmana amb la que ve i per tant farem el sorteig el divendres vinent. Podreu optar, per exemple, a un sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros, cortesia de la Casa de l'Oro. També tenim una higiene bucal, doncs situada aquí a l'avinguda de la Font 62, la Clínica Dental de Cunit, amb amiosic, una classe de cant, novetat de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. A més, també tenim el llibre Mi Montaña Rusa, de l'editorial Círculo Rojo, de Vanessa Sancho, d'aquí de Ràdio Cunit. També el detall sorpresa de la Joieria Castillo. A més, Amics Calafell ens ofereix dues consumicions normals no premium. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home, o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona. I dona Arpita Pales 2, un fantàstic d'un kebab. La Marina ofereix, doncs, dos esmorzars, com també el bar La Pinya. I els fantàstics vermuts de l'Olivo, de la Bodegueta, de la Diligència. També tenim les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria de Cunit. També tenim el suís amb xocolata amb nata, amb xurros o poles per dues persones de la Xurreria Velo. També la sessió de ioga o massatge de Nanda Yoga Studio a Cunit. El vermut de Braves i per dues persones amb visita a les seves instal·lacions a la Braseria Hípica de Cubelles. El mig quilo de can picada de la Canisseria Jaguara. El pollo a la brasa del pollo a la brasa al sol. També tenim aquest vermut per dues persones de la Cova del Gorca. El sopar per dues persones del local social al Castell. També tenim, doncs, aquest menú per dues persones de la bar Casa Caminina de Castanyeira. La pizza per dues persones de la pizzeria Nanà. A l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria. També el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga. El sopar per dues persones també al local de dijous o diumenge de la pizzeria La Góndola de Cubelles. A l'esmorzar per dues persones del Saborea. El lot de pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco. Amb consumició gratuïta mentre esperes comanda. I la discoteca L'Ou de Segur de Calafell també una invitació en consumició per dues persones. La girada de l'Arbós també una invitació per dues persones. El racó dolç també una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. I el rincón del Tapeo 2 també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entre bafet aquí davant mateix de l'Ajuntament de Cunit, eh? Dinàmica Club Atletisme de la Redonda Ibèrica 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia, un fantàstic mega menú per dues persones, com també al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, aquesta invitació per dues persones. Déu-n'hi-do, eh? Doncs bé, ara sí, repassem el nostre santoral d'avui divendres, dia 26 de juny de 2026. I volem felicitar a Sant Antelmo, Constantí, David, Diodato, Hermogio, Sant José Taixun, Josep Maria, Magenci, Marcià, Pau, Pelayo, Perseveranda, Radulf, Rodolfo, Salvio, Superio i Virgili. Moltíssimes felicitats a tots ells, eh? Com també, doncs, a d'altres que fan el seu sant demà, com, per exemple, Adalí, Anicet, Ciril, Creixent, Crispià, Crispi, Godina, Ladislau, Sansó, Tomàs i Zoilo. I diumenge també, Sant Argimiro, Basílides, Benigna, Gerosa, Hermeraldo, Heràclies, Sant Irieu, El Lleó, Marcela, Santa Maria Màrtir, Papies, Paulo, Pitarco, Putamiena, això ens ho diu al Vaticà, eh? Sant Seré, Sergi, Vicenta i Zacarias. Les moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar gent que faci anys en el dia d'avui, com per exemple Janet McCurdy, que en fa 34, Nascuda a Garden Grove, a Califòrnia. Famosa actriu, cantant i escriptora nord-americana, va donar el salt a la fama amb el seu paper de Sam Puckett a la sèrie televisiva i Carly. A la seva faceta com a cantant ha publicat cançons com Not the Far Away o Generation Love. I des de 2022 es dedica a l'escriptura i al seu primer, el qual es titula I'm Glad My Mom Died. Mike Cardi té una gran activitat filantròpica apoyant a la Fundació Cody Waters amb campanyes com el Fondo Mundial per a la Natura o el Rescat de Nens Soldat. Doncs avui en fa 34, moltíssimes felicitats, eh? Com també diumenge fa anys, Elon Musk en fa 55. Nascut a la ciutat de Pretoria, a Sud-àfrica, famós empresari filàntrop, conegut per ser el cofundador de PayPal, SpaceX, Tesla Motors, SolarCity, The Boring Company, Starlink i Neuralink. Com a curiositats, Elon va néixer, doncs, 1.000 anys abans que Morbo, un personatge de la sèrie Futurama. Va néixer el mateix dia que John Cusack, però 5 anys després, i posseix la nacionalitat canadenca i nord-americana. De jove va estudiar la carrera de física i el 2017 la revista Forbes va valorar la seva fortuna en 17.400 milions de dòlars. El 2019 va començar a desplegar la xarxa Starlink oferint internet a tot el planeta. I el 2022 la revista Forbes va valorar la seva fortuna amb 320.000 milions de dòlars. També va comprar Twitter per 44.000 milions de dòlars. Doncs bueno, moltes felicitats, eh? També doncs volem felicitar a Chayanne, que avui en fa 58. Chayanne és un famós cantant, autor i un fantàstic ballarí. Ha venut més de... bueno, prop de 50 milions d'àlbums al llarg de la seva carrera, sent un dels artistes llatins amb més vendes. Les seves cançons més populars són Fiesta en América, Tu pirata soy yo, Tiempo de vals, Completamente enamorados, Provócame i Atado a tu amor. A la seva faceta d'actor ha realitzat fins a la data 3 films. Linda Sara, el 94, Dance With Me, el 98 i Enredados, el 2010. També ha participat en 4 telenovel·les, sent la més famosa Volver a empezar, el 1994, i cameos com Los Únicos, el 2011. Las seves frases més famoses. Mi lema es disfrutar del momento. Ojalá se comercialicen las medicinas que ya existen para muchas enfermedades. Todo se puede alcanzar si luchas de verdad. Todo aprendemos de nuestros errores. Me fui de casa a los 10 años y cuando vuelvo a mi tierra es como si volviera a ser un niño. Com a curiositat, sobre Chayanne, és el tercer de 5 germans, el segon dels grans. El que van néixer a Nova York. El seu nom artístic és gràcies a la seva mare, que era gran fan de la sèrie Cheyenne, de Clint Walker. Als 5 anys ja cantava al coro de l'església i de petita li hauria agradat, doncs, a dedicar-se a la biologia marina. Dirty Dancing, el 1988, fou una pel·lícula inspiradora per Chayanne. La seva dona és advocada i fou finalista de Miss Venezuela el mateix any, el 88, eh? El 2011 li va atorgar el Festival Internacional de la Cançó Viña del Mar els més grans reconeguts reconeixements d'aquest festival xilè. I és un ferro admirador de la Madre Teresa de Calcuta, A més a més, és ambaixador especial de la Fundació Internacional d'Immigrants per la ONU. Doncs moltes felicitats, eh? Com també doncs, volem felicitar John Cusack, que també aquest diumenge farà 60 anys. Famós actor i guionista nord-americà, John Paul Cusack va néixer a Evanston, a Illinois, tal dia com avui de l'any 1966, i va començar a actuar des de nen i és molt conegut per les seves interpretacions en les pel·lícules Con Air, el 1997, Being John Malkovich, el 99, High Fidelity, el 2000, American Sweethearts, el 2001, Serendipity, el 2001... 1408 al 2007 i 2012 al 2009. Com a curiositats, la seva família és d'ascendència irlandesa, el seu pare i els seus germans són també actors famosos. La seva primera pel·lícula és Clash, el 1983, i que interpretà amb tan sols 17 anys, i el 1985 va aconseguir un paper per a la pel·lícula The Big Frasch Club, però fou substituït. El 1988 va fundar el grup de teatre The New Criminals. Cusack no s'ha casat mai, doncs mai se l'ha relacionat amb... encara que se l'ha relacionat amb diverses actrius, Cusack doncs, va bufar les espelmes del seu 5è aniversari quan va néixer Elon Musk, a més, eh? Es porten 5 anys. Bueno, doncs, escolta'm, moltíssimes felicitats, eh? Com també volem felicitar a altra gent en la que és el seu aniversari en el dia d'avui, el que agafem el nostre telèfonotron... per posar-nos en contacte amb una persona que avui és el seu aniversari i que, per cert, també havia col·laborat aquí a Ràdio Cunit, a Dictes a les Lletres. No sé si us sona aquest programa. A veure si ens l'agafa, perquè està treballant i potser doncs, no ens pot agafar la línia. Atenció, perquè truquem des de Cunit a Barcelona. Truquem a Gemma Solsona. A veure si ens agafa el telèfon quan estem a 12 minuts de les 12 del migdia. Des de la nostra sintonia. Ai, que ens surt aquí el contestador. Tornem a provar-ho, a veure si ens pot agafar el telèfon i fer-li aquesta sorpresa en viu, en directe, a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Segon intent, a veure si podem localitzar Gemma Solsona, que avui és el seu aniversari. Hola, bon dia, amb Gemma Solsona, sisplau.
1: Hola, bon dia.
22: És el teu aniversari, felicitats! Bueno, estàs en directe a través dels micròfons de Ràdio Cunit. Escolta, es poden saber quants o no?
1: Home, i tant, tu, ja em poso a l'antesala, tu, del proper nivell.
22: Ah, sí?
1: T'anava a dir 25, però ja en tinc uns quants menys, perquè ja em poso a l'antesala dels 50, tu.
22: Bueno, Déu-n'hi-do, eh? Sí, bueno, però ben posats, eh?
1: 49 aquest any.
22: Bueno, ben posats i per molts anys, eh?
1: Clar que sí. I celebrats, tu.
22: I s'ha de celebrar, clar que sí, s'han de celebrar. I l'any que ve encara més, eh? Vull dir, hem de fer la grossa, eh?
1: Sí, sí. Exacto, l'any que ve ja veurem, sí, però vamos, s'ha de celebrar a tope l'any que ve. Jo faig des d'aquí una crida,
22: aviam.
1: A veure si pot venir el Paco Pil.
22: Oi, el Paco Pil!
1: Als 50 anys.
22: El Paco Pil, a veure si podem...
1: Adiós a la fiesta.
22: A veure si podem contactar amb ell, doncs, perquè pugui fer aquesta actuació, doncs, en honor al teu 50è aniversari, clar que sí, eh? Escolta, m'han caigut molts regals avui o no?
1: Home, doncs ja, ja, van, ja van uns quants, ja van uns quants, així que molt contenta. Sí, sí, alguna
22: sí?
1: caigut ja.
22: Bueno, doncs nosaltres volem fer un regal musical, eh? Mira, digue'ns una cançó. Bueno, jo aquí tinc dues preparades per seques, però tu tries, a veure quina cançó vols.
1: A veure, tu, aviam, jo sempre trio l'Smile, però sí. Potser aquest any, per fer la crida ben feta, sí. No sé si teniu per aquí el Viva la Fiesta del Paco Pil, tu.
22: Ja està sonant.
1: Ai,
22: ja està sonant. Ai, també teníem l'Smile, teníem l'Smile aquí preparat, però bueno, també el Paco Pil, la Viva la Fiesta, per celebrar-ho d'allò més, clar que sí. I escolta'm, per molts anys, molts petons i abraçades, a part de tots els teus amics també, i per molts anys ho podem compartir, eh? Bueno, Gemma,
1: exacte.
22: Que passis un feliç dia.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies a tu i a tot Radio Cunit.
22: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies.
1: I a passar molt bon dia. Vinga.
22: Igualment, a disfrutar-los. Bona nit, abraçades. Viva la fiesta. Siau!

Seguim, doncs, repartint numerets a tota la gent que ens està sintonitzant a través de la nostra emissora més fresca, oficial del Penedès Marítim, des del nostre ventilador que no para de girar i de sonar, fent boca pel cap de setmana. Gran numeret amb el 181 a Begoña Jiménez, amb el 182 a Ruth Rivero, el 183 a Susana Flores, 184 a Diana García i amb el 185 a Cristina Navarrete, amb el Viva la Fiesta de Paco Pil. També, doncs, em porta amb el 186 Gemma Solsona. Gràcies, Sori, se'n porta premi a la setmana que ve. I seguim, doncs, amb més temes musicals. Ens havia demanat també un altre tema musical que ja comença a sonar per tots vosaltres i que segur que el recordeu. L'Smile de New Limit. Donem numeret, doncs, amb el 187 a Montse Trisant, 188 Isabel Cabarró, 189 Sara Pasqual i amb el 190 Lourdes Ramos.

I ara sí, doncs ja anem a per l'última petició musical del dia. A escassos minuts, ja gairebé 3 minuts per arribar al horari de les 11... De les 12 del migdia. I com passa volant el temps, eh? De les 12 i mitja, des de la vostra sintonia, aquí al ventilador. Com ha de ser? Sí, senyor. I ho farem, doncs, amb aquest tema himne oficial de la Festa Major d'Estiu Sant Cristòfol 2026. Els mullats i els cremats. I aprofitem també per donar un numeret amb el 191 de Gina Fàbregas, 192 Maria Moreno, 193 de Celia Ciurana, 194 de Xenia Amat, 195 Pla Domecq, amb el 196 Auris Ramírez, 187 Javi Rodríguez i amb el 188 també la Montse.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aèris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Venezuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els...
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
4: Salta y viu amb Radio Cunit.
3: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
5: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
6: Este verano Radio Cunit te acompaña.
7: En la playa también se escucha Radio Cunit.
8: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
5: Dexter Ferrui, tate.
6: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
9: Dia i de nit.
10: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
11: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
0: Joyería Castillo.
9: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
0: Joyería Castillo.
9: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
0: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
9: ¿De qué?
0: De ser feliz.
11: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollos a las, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes con hambre.
12: Churrería Velo.
13: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit. La xurreria...
12: Velo.
13: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com...
12: Velo.
13: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria...
12: Velo.
13: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria...
12: Velo.
11: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Laixate-mi cantar. Pizzeria La Góndola de Cubelles. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubelles. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubelles, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Balaguer número 18 de Cubelles. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubelles.com. pizzerialagondoladecubelles.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubelles. Repetirás. Un italiano fero.
14: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casolana, especialistas en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim. Això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se. Però, clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century. O sea, ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santamaría recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: L'Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol.

0: Als quarts de final, Hongria es troba amb el Brasil, que arriba ferit per la dolorosa derrota del 50 i estrena indumentària. Per primera vegada, els brasilers vesteixen de groc i verd amb la canarinha per oblidar el desastre de Maracanà. El partit es recorda com la batalla de Berna. La duresa és extrema sobre el camp. L'àrbitre expulsa tres jugadors del Brasil, que acaba perdent per 4-2. Però les trifulgues van més enllà i es munta un escàndol als vestidors. Allà hi va ser el periodista brasiler Luis Méndez.
1: Hubo brigas entre periodistas brasileños, el técnico brasileño y el ministro de los esportes de Hungría, señor Seves, que tentó defender sus jugadores que también se empeñaban. Por eso, la batalla de Berna. No el partido no fue una batalla. La batalla fue después del partido.
0: El Brasil ha perdut una nova oportunitat mentre que Hongria continua avançant en pas ferm i s'encara a les semifinals amb el campió vigent, l'Uruguai, que ha superat en quarts de final Anglaterra per 4-2. En la resta de partits de quarts, Alemanya derrota Iugoslàvia per 2-0 i Àustria es desfà de l'anfitriona Suïssa en un partit espectacular per 7-5 en l'enfrontament amb més gols en la història dels Mundials. A les semifinals, Hongria afronta un nou repte, superar l'Uruguai, que en l'anterior Mundial ha protagonitzat la gesta del maracanazo. Els sud-americans arriben a Suïssa amb una barreja de jugadors que ja van participar en l'anterior Copa del Món i futbolistes debutants.
2: Había una mezcla de jugadores nuevos y jugadores de la época que habían jugado en el 50 en Maracaná. El equipo venía muy bien preparado y tuvo que enfrentarse en un partido que luego hubo prórroga de 30 minutos, lloviendo torrencialmente todo el partido con el equipo húngaro, que era el que venía de ser el último campeón olímpico y que había eliminado a Brasil en el partido anterior al que jugó contra Uruguay. El partido terminó 2-2, hubo una prórroga y faltando 6 minutos hizo el gol de Hungría que se clasificó.
0: El partit resulta duríssim per Hongria, que necessita una pròrroga per acabar superant l'Uruguai per 4-2. En l'altra semifinal, Alemanya goleja Àustria 6-1. Alemanys i hongaresos es tornaran a veure les cares. La final està servida.

0: a Hungría de 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo desde 1952 hasta 1958 que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, en registrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com Casa Carminya, bon proveito.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
2: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el torn ja de donar pas al Ton Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Què tal estem? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal, com ha anat aquests dies per aquí pel Ton Natura?
3: Bueno, aquesta setmana passat va ser de les setmanes que vam tenir descans, no vam tenir sortida, però ja tenim sortida aquest cap de setmana i estem tornant a preparar-la i pràcticament amb l'autocar completament ple. Per tant, sí que tenim sortida. Anem a una zona alta perquè ara en aquestes calors doncs s'han de buscar zones altes i ombrívoles i farem la travessa dels rasos de Peguera. Però d'una manera molt original, no fent els tres típics cims, els rasos de baix, rasos del mig o rasos de dalt i a la Torre d'Enginyers, sinó que farem uns cims menys coneguts. Pujarem al cim més alt dels rasos, el Padró, de 2.036 metres, i també després anirem al Serrat de l'Hospital de 1935 i dos serrats més menys coneguts encara, els Serrats de les Estelles i els Serrats de les Arades. Amb aquest recorregut baixarem i passarem cap a l'ermita de Corbera i acabarem a Espinalbet. L'autocar ens deixarà a dalt dels rasos i, per tant, serà un recorregut més de baixada que de pujada. En principi, amb una calor suportable, ja que les temperatures també van una miqueta a la baixa al Pirineu de cara al cap de setmana. Sortim a les 7 de Cunit i arribarem a quarts de 8 del vespre, com ve sent habitual, i, com dèiem, l'autocar està gairebé a l'època, cada una plaça lliure, per tant, si hi ha algú interessat, que enviï un correu a mediambient@cunit.cat o que truqui a centraleta de l'Ajuntament 977-67-40-80, pregunti per Medi Ambient i la Susana gustosament els atendrà. I sent així, doncs, ja podrien venir en cas que quedi encara alguna plaça. La setmana vinent tindrem l'última sortida de les de dissabte i en principi farem una travessa a la Serra d'Ensilla.
2: Molt bé, perfecte, doncs en prenem bona nota de tot plegat. No sé si abans de convidar vols tornar a recordar els punts de contacte.
3: Bueno, ja els hem dit, telèfon de centraleta de l'Ajuntament, 977-67-40-80, i preguntant per Medi Ambient o directament per correu electrònic a mediambient@cunit.cat.
2: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Josep, que vagi tot molt bé, i si tu vols tornem a escoltar la setmana vinent en aquest espai, d'acord?
3: Igualment, que vagi a fins dijous.
2: Una abraçada, adéu-siau, bon dia. Fins aquí, el Tot Natura, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company, en Josep Miró.

0: al volant.
1: En ocasions, vacances és sinònim d'hores i hores de viatge en cotxe, furgoneta o fins i tot amb una moto, tot i que aquests trajectes d'estiu, Nadal o, per exemple, Setmana Santa, s'encaren amb il·lusió, acostumen a ser llargs i feixucs. És important ser prudent i tenir un viatge tranquil i segur. Fem un llistat, tot seguit, de consells per poder gaudir dels trajectes de vacances.
2: Abans de sortir.
1: Doncs abans de pujar al vehicle és important revisar el vehicle, sobretot els frens, la direcció, els pneumàtics, l'oli, la posició dels seients i també els retrovisors i els cinturons. També és important, un cop tenim el cotxe a punt, descansar, estar descansats per poder encarar amb comoditat el viatge. No menjar de forma abundant, ja que si mengem molt pot provocar somnolència. No consumir alcohol, begudes estimulants ni medicaments que puguin afectar la percepció del conductor. I dos consells també per tenir en compte abans de pujar al vehicle. En un primer lloc, programar el viatge amb suficient antelació, triant els itineraris més adequats i evitant les vies més conflictives. I finalment, escoltar els diferents serveis informatius de trànsit per saber l'estat de les carreteres o qualsevol altra informació relacionada.
2: Durant el viatge.
1: Descansats, ben alimentats i preparats, comença el viatge. És important, un cop estiguem a dins del cotxe, cordar-se el cinturó de seguretat, encara que sigui en els desplaçaments curts. Si viatgen infants, evidentment és importantíssim i obligatori protegir-los amb els dispositius de retenció infantil. Si ens desplacem, en aquest cas amb motocicletes o ciclomotors, evidentment portar el casc ben cordat. No carregar excessivament el vehicle i col·locar l'equipatge en un punt que no dificulti la visibilitat del conductor. Ajustar la velocitat a les circumstàncies de la circulació i respectar la distància entre els vehicles. Finalment, en cas d'avaria, important que retirem el vehicle de la carretera sempre que sigui possible i adoptar les mesures necessàries. I una vegada instal·lats al lloc de vacances, és molt important no baixar la guàrdia en els petits desplaçaments amb els vehicles. Poden ser tan o més perillosos com el viatge principal.

Hola, què tal? Molt bon dia. Fem ara una nova proposta viatgera per aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volem és proposar-te un viatge cap a Turquia. Turquia és un gran país en tots els sentits. En extensió geogràfica, per suposat, però sobretot pel tot el que pot oferir el viatger. Ja només una visita a la ciutat d'Istanbul justifica el viatge a aquesta zona, però realment Turquia és molt més que Istanbul. Un queda captivat per l'espectacularitat dels seus jocs i la riquesa cultural de tants segles de civilització en aquelles terres. A més, la natura també contribueix amb paisatges tan increïblement lunars com els de Capadòcia. En general, és un país molt fàcil per fer el turisme individual. La infraestructura de carreteres i la qualitat del transport és bastant bona. Els autobusos que fan els recorreguts de mitja i llarga distància són de luxe i tenen molta comoditat. A més, els turcs són molt amables i servicials. I no és estrany que aturin el cotxe i ens convidin a pujar si ens veuen caminant per una carretera. Entre algunes de les tradicions més interessants de Turquia es troba la dels banys, o hammam. La història explica que els turcs, un poble nòmada, es va instal·lar a Anatòlia i per llavors no coneixien el que s'anomenaria després el bany turc. Però Anatòlia, per aquest llavors, era una província romana que des del segle XI els turcs van ser conquistant. Els turcs van adquirir el costum dels banys romans, van adaptar l'estil i les formes tradicionals, però mentre Europa es va oblidar aquest costum, a Turquia forma part de la vida quotidiana dels turcs. Una altra constant a Turquia són les catifes. La més antiga s'ha datat al segle V abans de Crist i és una prova del rol que les mateixes complien en la vida dels turcs. Al ser un poble nòmada, els turcs necessitaven carregar amb catifes com les que s'hi poden comprar avui en dia. Era l'única manera de mantenir el sol calent quan acampaven. Els estils de les catifes, els seus dissenys i colors, canvien d'una regió a una altra del país. També hem de parlar de la pipa d'aigua, o narguile. És una constant en el paisatge quotidià a Turquia. L'hàbit de fumar narguile és una revolta a ritme estressant de la vida al segle XXI. Durant molts anys hi va tema que aquest costum es perdés en la vida moderna. Però cap a l'any 2000, l'aparició dels tabacs saboritzats egipcis va atraure els joves que van revitalitzar la cultura de la pipa d'aigua. Si parlem de meteorologia, a Turquia els estius solen ser calorosos, amb temperatures que poden arribar a sobrepassar els 40 graus a les costes de l'Egeu i els hiverns freds, secs a l'interior i humits a les regions costaneres. La regió més plujosa és la del nord, a la vora del Mar Negre, que compta amb un clima subtropical, mentre que la més seca és la d'Anatòlia i el sud-est de la zona asiàtica, a la frontera amb els països àrabs. El sud-est d'Anatòlia és, a més, la regió més freda del país, podent arribar fins i tot a menys 13 graus a l'hivern. Això és típic del clima d'estepa, amb descensos bruscos de temperatura en els hiverns i en les nits. Anem ara a proposar coses per veure en aquest viatge cap a Turquia. Primer de tot, proposem la ciutat d'Istanbul. Però antigament va ser Bizanci i després Constantinople. Té multitud de coses a veure i moltes zones són dignes de ser explorades caminant tranquil·lament pels seus carrers. La part històrica va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1985.
És la ciutat turca amb més monuments, palaus, mesquites. Més de 500 mesquites omplen de minarets i cúpules el seu perfil. També trobem museus i llocs d'interès històrics. De tota forma, ara mateix mencionarem les coses que creiem més significatives i recomanables des del nostre punt de vista. Per exemple, la Mesquita Blava, una de les mesquites més maques d'Istanbul i també la més gran, encara que no ho sembli, amb una harmonia, elegància i bellesa impressionants. És especialment bonica la vista dins dels jardins que hi ha entre ella i la d'Aya Sofia. Se'n diu blava perquè aquest és el color predominant en els magnífics mosaics de l'interior, on a l'incidir la llum la reflecteix i ho inunda tot d'un color blavós. Està composta per una enorme cúpula central de 43 metres d'alçada, envoltada d'altres cúpules i semicúpules i 6 minarets. Està considerada com una veritable obra d'art i ja forma part del clàssic perfil de la ciutat. Els visitants han d'entrar per la porta nord i roman tancada en hores d'oració. Un altre dels indrets que proposem és el Hipòdrom. Actualment és una mena de bulevard que passa per davant de la Mesquita Blava i va ser el centre de la ciutat de les èpoques bizantina i otomana. En ell hi ha diversos monuments, com la font del Kaiser Guillem, construïda en el seu honor, l'obelisc de Teodosi, una columna egípcia del temple de Karnak sobre una base bizantina, on encara s'hi poden veure els jeroglífics originals. També trobem l'obelisc de bronze i la columna espiral. En conjunt és un lloc harmoniós, només alterat pels autobusos turístics aparcats en els carrers laterals. Parlem de la Hagia Sophia, Santa Sofia. Només entrar l'ambient ja es palpa màgic, i és que ens trobem davant dels monuments més esplendorós de l'art bizantí. La seva enorme cúpula encara avui dia meravella pel fet de que no es vingui avall, tenint en compte que està feta amb materials antics. 55 metres d'alçada i 32 metres d'ample que descansen sobre 4 pilars. També trobem el Palau de Topkapi. Aquest palau, o Sarai, va ser la residència dels sultans durant 3 segles. És composta d'un extens complex de magnífics edificis, jardins i biblioteques que conformen una ciutat dintre d'una altra. La riquesa que emana de les parets, la decoració de les luxoses estances i el refinament de cadascun dels recintes del palau mostra l'alt nivell artístic al que va arribar l'art bizantí i l'opulència i fastuositat en què vivien els antics sultans. Donada la grandària del complex, la seva visita requereix almenys mig dia. Només la vista que es poden veure des de la terrassa de la mesquita que hi ha a l'interior sobre bona part de la ciutat, anomenada Banyador i el Bòsfor, és impagable i mereix per si sola la visita. També trobem el Palau Sukhmejit. Realment es tracta d'un enorme tanc d'aigua subterrani construït per l'emperador Justinià el Gran. Fa 70 metres d'ample i 140 de llarg. I el seu sostre està sustentat per 336 gegantines columnes. També trobem la mesquita de Suleiman. La mesquita de Suleiman el Magnífic està considerada com un dels edificis més bonics de l'art islàmic. Val la pena accedir-hi per l'entrada del costat nord-oest, a través del pati, per no perdre's la vista dels quatre minarets i les enormes cúpules. També hi ha grans mercats, com per exemple el Gran Bazar, Kapali Karsi, que és un conjunt de 65 carrers, quasi 4.500 botigues i paradetes i una gran plaça central. Tot el conjunt és un veritable laberint, composat per carrerons, estrets, paisatges, voltes i cúpules. Aquí s'hi pot comprar absolutament de tot, des de roba fins a joies, passant per souvenirs. Parles als abans de les compres, és el lloc ideal per perdre's per la quantitat de coses a comprar i també perquè aquí encara s'hi val a regatejar.
També parlem d'altres llocs per visitar a la ciutat d'Istanbul, com per exemple els ponts, perquè donat que Istanbul està dividida en tres parts, hi ha diversos ponts que les uneixen, sent el més famós el de la Galata i el de Bósfor. El pont de Galata creua la Banya d'Or i uneix les zones d'Aminou i Karakoy. Sempre hi ha multitud de gent pescant al costat i costat del pont. L'altre també pont important d'Istanbul és el pont de Bósfor, que és un dels ponts suspesos més llargs del món, 1.073 metres de longitud, unint els continents asiàtic i europeu. Un altre dels indrets també que proposem per visitar és una excursió del Bòsfor. L'estret del Bòsfor connecta el mar de Màrmara i el mar Negre. Fa 32 quilòmetres de llarg i una amplada que oscil·la entre els 500 metres i els 3 quilòmetres. Des d'aquí també recomanem moltíssim l'excursió en vaixell, que el recorre en la seva llargada d'anada i tornada i permet contemplar de forma molt agradable els palaus otomans, castells, mansions i poblets que es van succeint a les dues ribes, l'asiàtica i l'europea. Un altre dels indrets també destacats en aquest viatge a Turquia és Capadòcia, que és una zona de paisatge lunar amb estranyes i fantasmals formacions rocoses respecte cònic, que són les restes d'antigues sedimentacions volcàniques que durant mil·lennis han estat erosionades per la força del vent i de l'aigua, donant lloc a aquestes curioses formacions. Creiem, per tant, que val la pena dedicar-li un mínim de 2 o 3 dies per poder-la visitar tranquil·lament, ja que s'ho mereix sobradament. La vall de Gorem i, en general, la de Capadòcia va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l'any 1985. Un altre dels indrets és Kaimakli. En aquesta petita població de cases blanques es troba l'extraordinària ciutat subterrània de Kaimakli. Es tracta d'una veritable ciutat subterrània amb nombroses habitacions i estances de tot tipus connectades mitjançant llacs i arcs corredors. És com una mena de formiguer humà de 10 pisos de profunditat i on els seus passadissos i ramificacions sumen una longitud de quasi 30 quilòmetres. L'objectiu d'aquesta ciutat, disposada tan estratègicament, permetia doncs amagar-se de les persecucions de què eren objecte els seus habitants. I per últim, parlem de la ciutat de Konya. El centre d'aquesta ciutat és el millor aparador per poder apreciar l'arquitectura seljúcida. Un altre punt d'interès és visitar la que formalment és la seu dels famosos d'arxivexos, girovacs. Per una altra banda, Konya és una ciutat profundament musulmana i conservadora i, per tant, cal ser especialment escrupolós en la forma de vestir i comportar-se, especialment a les visites o mesquites durant el període del Ramadà. I fins aquí aquesta proposta viatgera d'aquesta setmana. En aquesta ocasió el que volíem era proposar-te aquest viatge cap a terres de Turquia. Ens retrobem d'aquí 7 dies amb nous viatges i noves propostes.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprendre anglès a la ràdio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de false friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat, cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween, aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, Llac dels Cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu Lady Bird. Repeat after me. Lady Bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep.
L'ocell es diu bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu fish. Peix és fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu mole. Talp és mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és fox. Repeat after me. Fox.

Abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

0: quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious.
1: I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix, en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home, but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa. Ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk. El Jack sempre treu el gos a passejar. I en el present continu,

entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit ara, que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix? La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit or we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up o he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ella es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now, she is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La sisena frase, I help or I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink or I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és she always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és she always has lunch at home. Sempre que veieu always or never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és now I know o now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs la frase queda now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, la última frase, my sister is or my sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de false friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer false friends que tenim és camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'Hockey Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp, al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
4: Hey, escolta, Ràdio Cunit, 107.0 FM.
5: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, et recomanaré...
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: Ràdio Cunit. Notícies. Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, al qual, com sempre, s'ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, el ventilador i també dels serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Un servidor, Jaume Sens, des dels controls tècnics i locució, al qual s'ofereix aquest informatiu d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, com sempre, a través de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit. Des de l'Ajuntament segueix treballant intensament en la via pública i ja són diverses les actuacions de millora i manteniment que han realitzat a l'Avinguda de Tarragona i al carrer Calafell per garantir uns carrers més segurs i transitables. Com explica Beatriz Luque, regidora de Via Pública, el nostre compromís és constant. Estem posant tots els recursos necessaris per tenir un Cunit en les millors condicions possibles carrer a carrer. Gràcies, doncs, per la vostra paciència, mentre el qual seguim treballant per millorar el nostre municipi. I també recordem que aquest 27 de juny tenim una cita amb el talent jove i el cinema Cunit. Arriba la tercera edició del Festival Jove de Curtmetratges de Cunit, una iniciativa que dona visibilitat a la creativitat, al talent i a les produccions audiovisuals dels i les joves cineastes. Enguany el festival compta amb dues categories, produccions d'escoles de cinema i curtmetratges de producció independent. A més, el jurat estarà format per professionals del sector audiovisual com Carles Lázaro, Alejandro Matus, Octavio López i Patricia Salvi. I incorporarà la mirada jove d'Ivan Loma, estudiant de cinema i premiat en les anteriors edicions del festival. Recordeu, doncs, demà dissabte, dia 27 de juny, a la plaça Jaume Vidal. Durant la jornada es projectaran totes les obres audiovisuals seleccionades en aquesta tercera edició. Però encara tenim més notícies, i és que les platges de Cunit tornen a lluir aquest estiu la bandera blava, un reconeixement internacional que certifica la qualitat ambiental, la seguretat i els serveis del litoral. El municipi ha renovat aquest distintiu per les platges de Cunit Llevant i Cunit Ponent. Aquest guardó, atorgat per la Fundació per l'Educació Ambiental, reconeix aquells espais que compleixen exigències i criteris relacionats amb la qualitat de l'aigua, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i la informació i educació ambiental. La renovació, doncs, de la bandera blava posa en valor la tasca continuadora que es du a terme al municipi per preservar el litoral i garantir les platges en òptimes condicions per la ciutadania i els visitants. El regidor de Medi Ambient i Serveis Públics, José Manuel Cavada, ha destacat que rebre novament aquest reconeixement és una mostra dels compromisos de l'Ajuntament amb la qualitat, la sostenibilitat i la bona gestió de les nostres platges. És també un reconeixement a la feina que es realitza durant tot l'any per mantenir el litoral en les millors condicions. La bandera blava és un dels distintius de qualitat més reconeguts a escala internacional i avala aspectes com la qualitat de l'aigua de bany, la gestió ambiental, la seguretat, els equipaments i els serveis que s'ofereixen als usuaris de les platges. I la policia local informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera C31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 de matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, recomana a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, informa que l'accés en entrar a la zona la platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar sempre que les condicions de seguretat i d'organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. A l'acabar l'etapa del Tour, havia carreres per passar la crònica per una centraleta a la redacció. Jaume Cassanyes cobrí, doncs, durant 2 anys la ronda francesa com a periodista. I és que a pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà aquest 5 de juliol, en la que serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyen a la ronda. També qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc inimaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer amb el recordat Dicen i després amb el 424, Casañas va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. I llavors era un espectacle, ara, doncs, amb tot el que suposa tenir presència per les firmes comercials, és un dels aconteixements més televisats, doncs, el qual fa que sigui més superlatiu. Casañas va cobrir dos tours de França entre 1976 i 1977. Llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils. I recorda que aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda gala, doncs tenint que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjant-se i passant les cròniques a les seves redaccions centrals. Casañas narra aquelles peripècies, avui inimaginables pels joves periodistes que poden transmetre una crònica en directe des del mòbil. Recorda que quan les redaccions dels periòdics dels diaris vaig enviaven els seus corresponsals a cobrir el tour, compartien despeses dels cotxes de lloguer per arribar als punts de sortida de la prova. El 1976, des de Sant Hilari de Ris, en una urbanització de luxe en un dia de Sant Joan, i el 1977, el que fou a Florence, recorda que el dia que va néixer el seu fill, Jaume estava cobrint un tour i el van trucar des de casa i li van dir «Has tingut un fill». El cotxe dels periodistes sempre tenia que anar davant del que seria el pelotó. Durant l'etapa anaven prenent notes del que succeïa i a través d'un canal de ràdio intern pel tour es narrava el transcurs de la prova i les incidències. Nosaltres seguíem especialment les evolucions dels corredors espanyols, temps d'aquells mítics com el Cas, el Teca, el Superser, i ciclistes com Eddy Merckx, Josep Pessarrodona, Luis Zubero, Francisco Gálvez, entre d'altres. Llavors teníem molt accés a ells i convivíem a diari, coincidíem doncs en molts llocs, i ens explica que gairebé doncs com havia anat l'etapa per poder il·lustrar-la a les seves cròniques, i això ara és més difícil doncs amb aquest contacte, gairebé impossible. Els periodistes solien doncs, hostatjar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia. A l'allotjament que els proporcionava l'organització del tour, doncs menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa havien d'utilitzar la centraleta telefònica portàtil del tour perquè havia carreres per utilitzar-les. Una trucada a Coblo Revertit, doncs en narraven la crònica per telèfon, deletrejant els noms dels ciclistes estrangers, en les redaccions al qual gravaven la crònica per passar-la a màquina i a la linotípia. Casañas va començar a cobrir el ciclisme per als diaris per casualitat. Era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que portaven doncs, a ser una passió. El pròxim 5 de juliol, recordem, el tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit... És un espectacle únic, recomana Casañas. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic per les principals rondes ciclistes, Casañas recorda un Giro d'Itàlia que entrà a Ljubljana, avui Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, a la Guerra Freda. Els van segellar el passaport i el temor era que què passaria doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco, si veien un segell de Iugoslàvia. Per sort, no els hi va mirar el passaport. Més notícies. L'Ajuntament de Cunit continua treballant a la diagnosi per a l'elaboració del Pla Local de Salut. Per aquest motiu, volem recollir la visió i opinió al respecte de la salut en termes generals de Cunit i especialment a la de les persones del municipi de més de 60 anys. A la teva aportació és molt important per saber quines són les necessitats de la ciutadania de més de 60 anys i tenir-les en compte en el Pla Local de Salut. Podeu accedir al qüestionari clicant en l'enllaç que trobareu a la web de l'Ajuntament. El termini per respondre finalitza aquest 28 de juny. I també s'ha publicat a la seu electrònica de l'Ajuntament la dicta de requeriments de la subvenció per l'adquisició de llibres del curs escolar de l'any vinent. Els interessats tenen un termini de 10 dies hàbils per aportar la informació requerida a la dicta per tal de seguir en el procés selectiu. La forma de presentació d'aquesta informació ha de ser a través de la seu electrònica de l'Ajuntament amb instància general o presencial a la UAC de l'Ajuntament, al carrer Major número 12. Els interessats que van presentar sol·licitud i no surten al llistat no han de presentar cap documentació addicional. Hem de recordar doncs, que les famílies que no presentin la documentació en el termini se'ls considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud. I l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris renoven el conveni de col·laboració per la dinamització comercial del nostre municipi. I és que l'Ajuntament de Cunit i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, han realitzat el conveni de col·laboració amb la dotació econòmica de 10.000 euros perquè l'entitat desplegui campanyes de dinamització comercial durant aquest any a que responguin als objectius d'interès públic i en favor de les petites i mitjanes empreses del municipi. El conveni pretén posar en valor el treball conjunt per la millora del desenvolupament del comerç urbà i de proximitat i de la cohesió territorial en l'àmbit municipal. La renovació del conveni és una oportunitat per enfortir les relacions de les dues entitats i treballar plegats pel desenvolupament econòmic local. La regidora de Comerç i Consum, Beatriz Luque, considera que hem de continuar treballant per ajudar el petit comerç de proximitat. La signatura d'aquest conveni és una oportunitat per anar consolidant les relacions amb l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit i treballar conjuntament pel comerç local. L'acte de signatura ha comptat amb la presència de l'alcalde, Jaume Cassanyes, la regidora de Comerç, Beatriz Luque, i per part de la FEC, la nova junta directiva encapçalada per la presidenta Rosa Gómez Raya. Una de les campanyes és la dels rasca-rasca, que està tenint lloc i que finalitza el proper dia 15 de juliol. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i un sorteig final, un creuer per dues persones, el qual es realitzarà aquest sorteig aquí a Ràdio Cunit, en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Farhi, a les 9 de la nit del 16 de juliol. Caldrà respondre en directe a la trucada telefònica que realitzarem, doncs, al treure la butlleta. Recorda, fes les teves compres, aconsegueix el teu rasca i podria ser el guanyador. Un acte que organitza Cunit Vila Comercial, Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Ràdio Cunit i col·labora l'Ajuntament de Cunit i Camaleón Travel. Recordeu, el dia 16 de juliol sorteig d'aquest creuer per dues persones a través dels micròfons de Ràdio Cunit. I Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran festa major d'estiu Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tret de sortida oficial, el pregó de festa major, que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 de la nit a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts d'aquesta festa major, el que, doncs, també a través dels micròfons de Ràdio Cunit va sonant aquest himne oficial dels mullats i dels cremats d'aquesta festa major d'estiu 2026. Divendres 10 de juliol, a la plaça Jaume Vidal acollirà la tradicional balla amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb cercavirra i xart al sonar de l'Avinguda de la Font. El dissabte, dia 11 de juliol, després del sempre espectacular Castelldefocs a la platja, al mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions d'Enric Font i Mike T, i per la seva banda, el grup de versions Fogados d'Alcatraz, que posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi, els mullats representant la força de l'aigua i de la geganta de l'aigua i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura arrencarà oficialment el dissabte dia 4 de juliol amb el bingo musical, la primera prova, i a partir d'aquí els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. La cultura popular local tindrà un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració, la mítica nit de capgrosses i sopar de germanor organitzat pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles, l'infantil, la xerida i la d'adults i la matinal d'ofici, on ballarà la Marieta, el drac petit, els gegants i balls típics com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major, que comptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb les propostes tan diverses com la tercera edició de la SOAC, la sorprenent i original ambaixada d'andròmines casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Cricetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la festa dels colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria de l'Ofeu, màgia amb Judit Trilleri, la festa de l'escuma i la cloenda tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de la Habana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la festa major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall d'enric d'activitats. Convidem a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. A partir del dilluns, dia 15 de juny, recull el teu mocador oficial a l'oficina de turisme de dilluns a divendres de 10 del matí a 2 del migdia amb un màxim de 2 mocadors per persona, unitats limitades fins a acabar existències. No et quedis sense la teva. I si estàs pensant a reemprendre els teus estudis, a aprendre una nova llengua o millorar les teves competències digitals, al Centre de Formació d'Adults Dolors Paül t'ajudem a aconseguir els teus objectius. Ja s'ha confirmat el calendari per al curs vinent. Preneu, doncs, nota dels horaris i de tota la informació necessària per formalitzar la vostra preinscripció. El període de preinscripció estarà obert del 19 al 29 de juny. Horari general de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i horari especial el dilluns dia 22 de juny de 9 del matí a 2 quarts de 2 del migdia i de 3 de la tarda a 2 quarts de 6 del vespre. La nostra oferta formativa, doncs tenim graduat en educació secundària, preparació per a les proves d'accés, cicles formatius de grau superior, accés també a la universitat per majors de 25 i 45 anys, idiomes, cursos de català, castellà i anglès, informàtica inicial, Competic 2 i Competic 3 i alfabetització. Per poder realitzar la preinscripció de manera correcta, és imprescindible portar els següents documents: el DNI, NIE o passaport, una fotografia a mida carnet, la targeta sanitària i només per a l'alumnat de GES cal aportar també l'expedient acadèmic. Trobaràs el nostre centre a la planta baixa del Complex Cultural. T'hi esperem. Recorda, Complex Cultural de Cunit, al carrer de la Creueta número 17, o bé trucant al 977-67-46-01, 977-67-46-01, o bé al correu electrònic efdp@cunit.cat. No ho deixis per l'últim dia i vine a rebre doncs tota la informació que necessitis. Inverteix en el teu futur, el CFA Dolors Paul. I tenim nova jornada formativa, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, on l'Ajuntament de Cunit, a través dels serveis eFactory, Cunit i Som Cunit, organitza la jornada formació, innovació i competitivitat, com aprofitar la intel·ligència artificial, una proposta adreçada a persones autònomes, emprenedores i empreses interessades a conèixer les oportunitats que ofereix la intel·ligència artificial per millorar la productivitat, optimitzant processos i impulsant, doncs, la competitivitat dels seus negocis. La jornada tindrà lloc el proper 30 de juny a l'Espai Jove de Cunit, al carrer dels Horts número 5, i oferirà una introducció pràctica a les principals eines d'intel·ligència artificial aplicades al dia a dia dels negocis. Una oportunitat per descobrir el potencial de la intel·ligència artificial, el que s'ha convertit en una eina cada vegada més accessible per a professionals i petites empreses. Aquesta formació permetrà entendre què és realment la intel·ligència artificial, quines aplicacions té en l'àmbit empresarial i com pot contribuir a optimitzar processos, estalviant temps i generant noves oportunitats de negoci. Durant les 4 hores de formació es treballaran aspectes com què és i què no és la intel·ligència artificial, l'impacte de la IA en el món laboral i empresarial, eines IA aplicades a la gestió, l'organització i la producció, creació de continguts, màrquetings digitals i xarxes socials, aplicacions per vídeo i àudio, gestió de vendes, clients i proveïdors, finances, administració i elaboració d'informes, innovació i anàlisi de negoci. A més, la jornada inclourà un taller pràctic perquè cada participant pugui identificar oportunitats d'automatització i definir un primer pla d'acció adaptat a la seva activitat professional. Les inscripcions estaran obertes fins al 23 de juny. Les places són limitades i es recomana formalitzar la inscripció el més aviat possible a través dels formularis que es troben a les webs. Aquesta acció formativa s'emmarca en la col·laboració entre eFactory Cunit i Som Cunit, dos serveis municipals que treballen per impulsar i en l'emprenedoria, la formació i el desenvolupament econòmic local, facilitant eines i recursos que contribueixin al creixement del teixit empresarial del municipi. Però encara tenim més notícies. Tornen les Nits Vol al Mar. L'Ajuntament de Cunit presenta una nova edició de Nits Vol al Mar, el cicle d'actuacions musicals i espectacles que dinamitzaran les nits d'estiu al municipi durant el mes de juliol. La programació tindrà lloc els dies 3, 17 i 24 de juliol a 10:45 de la nit a la plaça de turisme, amb propostes gratuïtes i obertes a tota la ciutadania. El cicle arrencarà aquest 3 de juliol amb l'actuació de Les Loques del Panda, continuarà el 17 de juliol amb Tributo a los Mejores i finalitzarà el 24 de juliol amb l'espectacle Aquellos Maravillosos Años. Totes les activitats són gratuïtes i no requereixen inscripció prèvia. I un divendres més tens cita a l'Espai Jove per veure una pel·lícula en pantalla gran i en companyia d'altres joves. I tenim crispetes. Recorda, avui a 6:45 de la tarda, activitat gratuïta per a joves a partir de primer d'ESO. Per més informació pots trucar al 628-299-986, 628-299-986, o bé adreçar-te al carrer dels Horts número 5 de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. També tenim nou horari de ioga a la platja per aquest mes de juny. Aquest mes de juny, doncs, les sessions de ioga a la platja canvien d'horari. Davant de l'oficina de turisme, tots els divendres a les 8 del vespre, activitat gratuïta sense inscripció prèvia. Vine a gaudir dels capgrespres, al mar i una estona de connexió i benestar. I també tenim visita al Cunit d'abans, una visita guiada per conèixer la història de Cunit, aquest 28 de juny a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament a les 10 del matí. Reserva prèvia obligatòria trucant al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé escrivint a turisme@cunit.cat. Places limitades, no et quedis sense la teva. Igualment també anunciem que tenim aquesta sortida patrimonial de les Masies de Cunit també pel proper dia 4 de juliol a 6:45 de la tarda. Punt de trobada, la Masia Calcego, amb reserva prèvia al 977-67-47-77, 977-67-47-77, o bé a turisme@cunit.cat, places limitades. I si marxem a Eix Diari, també ens recorda que Junts presenta més de 140 esmenes als pressupostos pel Penedès. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, i la diputada Montse Ortiz han presentat a Vilanova i la Geltrú les 144 esmenes de Junts als pressupostos de la Generalitat al Penedès. Sales ha assenyalat que és la vegueria més maltractada del govern en els pressupostos. Per al president Illa, aquelles comarques doncs ocupen l'últim lloc en la seva llista de prioritats. Sales ha explicat que mentre el Penedès concentra el 6,5% de la població catalana, només rep el 4,1% de les inversions territorialitzades previstes en els pressupostos del govern del PSC. Per això, en termes d'inversió per habitant, a la vegueria del Penedès només hi arriben 178 euros per ciutadà, mentre que la mitjana catalana és de 282 euros. És la xifra més baixa de tot el país, ha afegit. El problema, doncs, no és el potencial del Penedès. El problema és que el govern continua sense estar a l'altura del potencial del Penedès, ha ressaltat durant una roda de premsa. Ho veiem, doncs, en infraestructures que continuen pendents, en equipaments sanitaris que el territori fa anys que reclama, les necessitats de mobilitat en els serveis públics o en centres educatius o de salut, en seguretat, en carreteres estratègiques o en les inversions necessàries per donar suport a sectors tan importants com el vitivinícola, ha assenyalat. Per això, Junts ha presentat 144 esmenes per començar a corregir aquest greuge i garantir que el Penedès rebi el que li correspon, ha assegurat. Per la seva banda, la diputada Montse Ortiz ha lamentat que la Generalitat continuï planificant els serveis i les inversions al Penedès com si el Penedès fos el de fa 20 anys. Cada vegada són més habitants, però els serveis públics no creixen al mateix ritme, i això té un impacte real i quotidià per a les famílies del Penedès, ha recalcat. No podem continuar normalitzant barracons, escoles saturades o equipaments insuficients, ha incidit. D'altra banda, també, doncs, recordar que Rodalies segueix igual o pitjor que abans. Hem acabat acceptant allò que no hauríem d'acceptar. Doncs declara el mateix rotatiu Eix Diari. I encara ens costa més entendre una altra cosa, que això ja no s'ho prengui a ningú. Fa massa temps que conviure amb retards, cancel·lacions, avaries, incidències que apareixen quan menys les necessites. A Rodalies és un problema que ja no és només aquest. El problema és que ja ens hem acostumat. I sortim abans de casa per si de cas. Consultem el mòbil abans de marxar. Avisem a la feina que potser arribarem tard abans i fins i tot de pujar al tren. Hem incorporat la incertesa a la nostra rutina diària i això no hauria de ser habitual. Fa anys que sentim parlar d'inversions, de plans de millora i de compromisos que asseguren que la situació canviarà, però la realitat és tossuda i els usuaris continuen tenint la mateixa sensació o potser pitjor. Sempre estem a punt d'arreglar-ho tot, però mai s'acaba arreglant res i més aviat doncs es complica. Mentrestant, la vida de la gent continua. La d'aquella persona que ha de fixar una hora concreta, la de l'estudiant que no vol arribar tard a un examen, la que li té una visita mèdica programada o la d'aquell familiar que només intenta organitzar el seu dia a dia amb una mica de tranquil·litat. Parlem molt de sostenibilitat i d'apostar pel transport públic i és evident que aquest és el camí, però abans de demanar a la gent que deixi el cotxe a casa cal oferir-li una alternativa a la qual pugui confiar, perquè la confiança no es construeix amb discursos, es construeix amb fets, i els fets avui continuen deixant molt a desitjar. Potser el més preocupant de tot és la resignació, aquella sensació que ens fa pensar que allò és el que hi ha i que no hi ha de res a fer. Però sí que hi ha una cosa que podem fer, deixar d'acceptar-ho com si fos inevitable. Perquè no és raonable haver de calcular una hora de marge per arribar puntual. No és lògic haver de justificar constantment retards que no depenen de nosaltres. I tampoc és comú viure pendents d'una aplicació per saber si el nostre dia començarà bé o començarà amb un altre contratemps. La gent està cansada d'escoltar les mateixes explicacions i les mateixes promeses una vegada i una altra. Perquè al cap i a la fi no estem parlant només de trens, estem parlant del temps de les persones. I el temps és una de les poques coses que ningú ens podrà tornar. Quan la puntualitat es converteix en una excepció, el problema ja no és ferroviari, és polític. Reflexió, doncs, que ens aporta Eix Diari. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, el qual ens recorda aquesta jornada de balanç elèctric 2025. Passem a l'acció cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català de l'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presentaran les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric, amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja s'estan impulsant des del territori. Recordeu, 29 de juny, de 9:45 del matí a 2 del migdia, districte administratiu de la Generalitat, al carrer del Foc número 57, de Barcelona. Una jornada adreçada a professionals, administracions i persones interessades en el futur energètic de Catalunya i en la construcció d'un sistema més resilient i sostenible. I tenim també formació gratuïta per a les empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i parleu de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica, doncs, per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballarem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'investigació, protocols d'actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu l'11 de novembre, de 10 de matí a 2 de migdia, a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís 47. Activitat gratuïta, amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant. El termini de presentació acaba el 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencionen les despeses de retirada, transport i tractament dels residus, el que poden sol·licitar-los particulars, comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el pressupost disponible. Ajuts per retirar i residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant? Doncs al TER 1547/2026 a residus.gencat.cat, residus.gencat.cat. I tenim informació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Vols incorporar la perspectiva de gènere als processos de selecció de personal de la teva empresa? Et convidem a participar en la formació de relacions a laborals i selecció amb perspectiva de gènere, una oportunitat per conèixer eines i estratègies que contribueixin a contribuir organitzacions més justes, diverses i competitives. Recorda, el 7 d'octubre, de 10 de matí a 2 de migdia, a l'Auditori Municipal de l'Arbós, al carrer de la Palma, número 2. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. I si vols saber com afecta el plàter al teu municipi, el Consell Comarcal de Baix Penedès, amb el suport d'Envolta Energia i la col·laboració dels ajuntaments, organitza 4 sessions informatives obertes a la ciutadania per explicar el plàter al pla d'ordenació de la implementació de les energies renovables al territori. L'1 de juliol a Bellvei. El 2 de juliol a la Bisbal del Penedès. I també, doncs, a Llorenç del Penedès. Com també al Vinyan el dia 1 de juliol. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, el nostre company, en Josep Miró. Endavant, doncs.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, semblant al dels dies passats, dominat pel sol, amb moltes estones de cel clar, tot i que a hores d'ara hi ha algun núvol prim que aviat marxarà i quedarà el cel clar la resta del dia a partir de mig matí. I amb unes temperatures que avui han tornat a pujar, s'han situat als 23 graus de mínima, mentre que la màxima avui fregarà els 30 a prop de la costa, una mica per sota, i a la resta del municipi podrem arribar entre 30 i 31, amb una humitat que serà moderada i amb xafogor notable. Vents febles en domini del migjorn al centre del dia i mar arrissada amb una miqueta de marejol a partir de migdia. Per demà esperem un dia esplèndid amb sol i cel clar tota la jornada i amb unes temperatures que es mouran entre els 22 o 23 de mínima i al voltant dels 30 de màxima, amb una humitat que serà moderada i ambient que continuarà sent xafogós. Vents febles, amb terrals fins a mig matí i marinades de migjorn o de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada amb una miqueta de marejol a primera hora de la tarda. I de cada diumenge, temps també estiuenc, dominat pel sol, amb cel més clar al matí, amb bandes de núvols prims a la tarda i algun núvol baix entrant a la nit, i amb unes temperatures que amb poques variacions, de 22, entre els 22 i els 30 graus en números rodons, i amb una humitat potser una miqueta més alta i la xafogor potser una miqueta més acusada. Vents febles amb domini del migjorn o de garbí, una miqueta més reforçat a la tarda i fent que la mar augmenti de rissada a marejol.
3: Sarrià, Flip Flap Ràdio obre les zones.
4: Des de les Terres de l'Ebre, remember, Ràdio Joventut respon.
5: Des del Baix Penedès, Ràdio Cunit s'hi suma.
6: I entre totes tres, un pont de música i records. De vuelta al sonido, Flashback.
4: 107,9, Flip Flap Ràdio. 96,3, remember, Ràdio Joventut. I 107, Ràdio Cunit.
7: Ei, ei, què passa, criatures de la pista? Benvinguts una setmana més aquí a De Vuelta al Sonido Flashback. El programa que us posa la pell de gallina i les cames com a gelatina. Soc J.M. Sánchez i estic aquí. I vosaltres esteu també aquí. I això, amics meus, de la EGB, només pot significar una cosa, que arrenquem motors i ens anem de cap cap a la màquina del temps. Pugeu el volum d'aquest aparell fins que els veïns piquin a la paret. Traieu la pols del Wallman. Que avui tornem a tenir 20 anys i ni un sol problema al món. La gavina ens està fumejant. Els plats ja comencen a girar i jo ja tinc el dit sobre el botó. Però espera un momentet, que ja saps com funciona això, pillastre? Aquí el que mana la música sóc jo. A més, sóc la veu. I ja porto els temes sota el braç. Així que no us feu el remolón. Anem a posar el primer tema d'avui i ja veuràs com el deixo brillant, llustrós i a punt de caramel per obrir aquest episodi com Déu mana. Vinga, va, agafa't a fora la cadira, perquè el que entre ara és una cançó d'una descarga elèctrica de 50.000 volts directe a les espardenyes. Senyores i senyors, dones i homes, nens i àvies que encara guardeu el VHS de la peli a sobre del televisor, rebeu com es mereix a Kenny Loggins amb el seu himne immortal, Footloose.

Deixeu, deixeu que us expliqui, amics meus, perquè això té tela marinera. Estem a 1984 i aquest temarro no es va conformar amb agradar. Va agafar i va investir. Es planta de cap al número 1 del Billboard Hot 100 americà i s'hi queda 3 setmanes davant i clavat com una autèntica xinxeta. Fent fora del trono, ni més ni menys, que el jam de Van Halen. I anem ara a rebre una altra joia de debò, mai més ben dit, Via Verdi i el seu hipnòptic Diamond.

I anem ara a agafar corbe, perquè no afluixem ni un pèl del misteri italià. De fa un moment saltarem cap als anys 90 i ens fiquem de ple a la selva del house del més calent. Senyors i senyores, que entri rodant amb Black Machine, amb aquell trallazo que va fer suar samarretes a totes les discoteques d'Europa. Just Machine! Perquè el secret de Black Machine, aquesta colla d'italians espavilats, és agafar la trompeta de jazz de tota la vida i posar-la per la trituradora del house fins que et rebenta les cames. Pura adrenalina, rítmica.

dues veus que se'n responen, que se'n reclamen, que es necessiten. Criatures, baixem de revolucions, que el cor ho demana. Hem suat de valent a la pista i ara toca aixugar-se el front i posar-se algo tendre, que de tot ha de tenir el cofre, perquè el que arriba ara és una d'aquelles que t'agafa pel pit i no et deixa anar. Atenció al duet de campanetes, el rocker canadenc més estimat del planeta. Brian Adams agafa de la mà ni més ni menys que una Spy Girl en plena fugida cap a la llibertat. Melanie C, per regalar-nos aquest When You Are Wild.

0: van ser anys de vinils, laca i nits que no acabaven mai.
1: Mil calles llevan hacia ti.
0: Quan cada cançó explicava una història i cada història tenia banda sonora. Perquè hi ha coses que mai passen de moda.
2: I fins aquí la tendresa, criatures, que se'ns acaba el moment aquest, monyes. Tanquem el primer bloc, eixuguem la grillameta i ara feu-vos bé, perquè J.M. Sánchez deixa de parlar fluixet i agafa el comandament de la nau. Llums apagades, bola de mirall girant, fum fins als genolls. Que aquesta cabina ja no és una ràdio, és la millor discoteca del planeta i jo mano aquí dins. Ningú, absolutament ningú, s'asseu. Ningú respira. Ningú deixa la pista en aquests propers minuts perquè ve una metralladora de funk setanter que no perdona. Escolteu bé, perquè entra tot seguit, sense respirar, sense pietat. Obrim foc amb Taste of Honey i aquell boogie, ugi, ugi, que t'obliga a moure el maluc encara que no vulguis. I sense temps de pensar, t'estampo a la cara la reina indiscutible. Us parlem de Donna Summer amb el seu volcànic Hot Stuff, que crema, crema de debò, això. I quan ja creus que fluixo, no fluixo. Entra rodant The Rich Family amb el seu I Do My Best For You Baby. I per rematar la jugada, sorpresa de la nit, la mateixíssima Dolly Parton, deixant el country a la perxa i calçant les sabates de purpurina, ens farà ballar amb Baby and Burning. Quatre bales, zero pauses, una sola ordre. Que no pari aquesta festa. Ah, però espera, espera. Que no estem sols a la gabina aquesta nit. Que l'acompanya un autèntic fenomen. Un crack dels micròfons que ve a posar-hi la seva veu. Us parlem de Scott Shannon.
3: Prepara't, que això sona més autèntic que un pot de nocilla.

Des de les Terres de l'Ebre, el 96,3 de la FM. Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta.

tornem a obrir el micro i ara per presentar un temarro de campionat. Que aquí ara el que mana és una dona mayúscula, és una força de la natura amb cames de quilòmetre i una veu que ratlla l'asfalt. Senyores i senyors, la mismíssima reina del rock Tina Turner amb el seu What You Get Is What You See, una joia que surt al mercat allà el 1987. I mira, es planta el número 13 del Billboard americà i número 30 al Regne Unit.

lletra, amics, és pura xuleria, marca de la casa. Agafa aquesta frase de tota la vida. El que veus és el que hi ha i li dona la volta com un mitjó. I el que ens ve a dir és que si tot el que li pots oferir és l'embolcall, ja pot fer les maletes perquè el seu amor val molt més. Autoestima pels núvols. I ni una engruna de tonteries. Endavant, reina, endavant. I ara atenció perquè donem pas a un cavaller de l'Italo Disco. Ell és en Gazebo i el seu debut de luxe anomenat Masterpiece.

Estem a 1982 i el tema s'enfila fins al número 2 a Itàlia i número 5 a Suïssa, fent tremolar les pistes de mig continent i obrint-li la porta del que vindria després. Aquell pelotazo mundial que tots coneixem, Ilai Chopin. Gazebo. I atenció, criatures, que ara passa una cosa molt xula. Que algú ha agafat un himne de tota la vida, l'ha ficat a la rentadora del dance i l'ha tret rebrillant a tota castanya per fer-te ballar sota la pluja. I aquí toca fer memòria, amics, perquè la cosa té molta tela. L'original és una autèntica joia de l'any 1984, cantada per Germani Jackson, sí, sí, el germà de Michael i Pia Satora, que va ser un autèntic petardazo descomunal. Doncs rebem a Nuki amb la seva versió electrònica de When's the Rain Begins.

I nosaltres continuem amb la pista encesa, criatures. Que ara qui pugi al tro és una autèntica diva de la gabina de DJ. De la veu fina, passem a la veu poderosa, d'aquelles que t'aixequen del terra amb un sol agut. Atenció a la dama del dance britànic, us parlem de Kelly Lorena amb el seu I Will Love Again. La veu dels mítics en trance. I aquest un dels seus trallazos que va definir el trance vocal dels 90. Vinga, aixeca els ulls, aixeca les mans i deixa que la Kelly t'enlairi.

0: Una veu.
1: Una història.
0: Una època. Flashback, el canal que et retorna el millor
1: so de la teva vida.
0: On cada cançó és un record.
1: I cada record, una emoció.
2: Espai musical, presentat per Xotem Sánchez.
3: Des de les Terres de Ponent, al 104,8 de la FM. Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Garrigues, Noguera i Segarra.

i prou de monyes i de sentiments. Va, anem a tancar una mica una parlenta. I aquí J.M. Sánchez torna a agafar les regnes d'aquesta bèstia. S'acaben les explicacions. S'acaba de pensar. I comença la traca bona. Apagueu els llums del menjador, que aquí dins ja no manen ni el rellotge ni la mare. Mane el ritme. Els làsers ja estan ratllant el sostre. El terra ja està vibrant sota els peus. I jo des d'aquí, des de la galina, us llançaré 5 bombes seguides, sense xarxa i sense pietat. I el que no aguanti, que surti a prendre la fresca, perquè aquí no es respira fins al final. Va, atenció, que va la carretilla i no frena. Obrirem amb Imagination i el seu C2 Flashback. I sense deixar-te respirar, t'estamparé la bogeria de Captain Sensible amb el seu Water, amb aquella pura camberrada britànica. I quan vulguis adonar-te, ja estaràs udolant amb els Baltimora i aquell Tartan Boy, que tots sabem cantar encara que no ens sapiguem la lletra. I no para, perquè entrarà la nostra italiana de foc, Espanya, amb el seu Every Girl and Boy. Marxa pura, i per rematar la jugada et deixarem baldats amb Polxarada i el seu Dancing in the Night. 5 temes, 0 treva, una sola consigna. Que suïs aquesta pista fins a l'última gota.

I ara prepara't per un tema lent. Això sí que és territori sagrat, amic meu. Perquè als 80 i 90, les cançons lentes no eren només cançons. Eren una oportunitat. Fes una ullada al teu voltant. Acosta't a aquella persona que fa estona que et té distret. No cal dir gran cosa. Deixa que parli la música per tu. Tens 3 minuts, ni un més. Però quan comenci, el món s'atura. I només quedeu vosaltres dos i la música.

0: vot instant màgic té final. I justament per això deixa empremta. Així que... respira. Remata la jugada si l'has de rematar. Petó, somriure o retirada digna. Flashback. Torna a la festa.
1: Siento interrumpirte, Bob, pero nos estás aburriendo.
0: Perquè ara torna a la festa, que encara queda nit, així que espavila. Agafa el got, col·loca't bé i prepara't. Perquè el següent tema no és per abraçar-se.

I ara, a continuació, anem a aterrar als Països Baixos amb un caramelet de colors. Amics, anem a pujar la persiana, anem a deixar que entri la llum i anem a pintar la pista de purpurines somriures.

Dorothy and the Pins amb el seu petardazo Shine Up de 1982. La mateixa que ficava cara al playback de Funky Town dels Lip Sync. Anem a baixar la llum. Que de la festa holandesa passarem a un dels moments més tendres de la nit. Ens entrarà ara mateix per la porta una d'aquelles cançons que tothom reconeix a la primera nota. Aquella veu fina que t'erissa la pell de dalt a baix. Senyores i senyors, el francès de veu de cristall, F.R. David, amb la seva joia eterna, Words.

I quina bestialitat de números, amics meus. Estem al 1982 i aquest demarro no fa soroll, fa història. Es planta el número 1 a 10 països d'Europa, entre ells Alemanya, Suècia, Espanya, Àustria, Suècia i més. I arriba el número 2 al Regne Unit a la primavera del 83. I saps quantes còpies venudes té aquesta autèntica meravella? 8 milions arreu del món. Sí, sí, 8 milions. Escolti vostè, eh? Una de les balades soft pop més venudes de tota la dècada, ni més ni menys. I ara, de la timidesa d'ell, saltarem a la gallarda i a la gallardia d'ella. Aquesta criatura que si fa un moment algú no trobava les paraules, ara ve una dona que les té totes. I te les canta la cara sense tremolar. S'acaben els dubtes i comença el poderío. Strong enough.

I quina jugada, més mestra mixta. Estem a 1999. Ple boom de queixó robòtic de l'Autotune, que ella mateixa va posar de moda en Believe. Doncs aquesta segueix com la primera. El seu segon míssil, que no es queda enrere. Número 5 al Regne Unit, número 1 a Holanda, a Hongria. Top 10 per França, Alemanya, Àustria, Bèlgica, Espanya, Itàlia i mig continent. I encara més fort, als Estats Units es planta el número 1 de les llistes plenes de ball. I anem a tancar ara mateix aquest bloc amb una autèntica raresa de col·leccionista, d'aquelles que només els bons DJs tenien a la maleta. De la diva mundial saltarem a l'underground més pur, amb un d'aquests temes que no sonava a totes les ràdios, però que a les discoteques bones feien bugir. La pista, rebeu a Peter Project

0: Anem a ser sincers, amics, que J.M. Sánchez no us enganya mai. Aquest tema ressurt de les fàbriques belgues de l'Eurohouse cap a l'any 2000, just quan els 90 treien l'última alè. No busquis els número 1 de les llistes. No, no, no. Això és en matèria de DJ, de vinil amagat, d'aquells que els punxadors guardàvem com un tresor per al moment exacte en què la gent ja no pensava res i només es deixava portar la joia secreta de la nit.
1: Hi ha programes que es limiten a posar música.

0: Aquí els kids entren vestits de neó, amb mirada de discoteca i ganes de guerra.
1: Flashback de Vuelta al Sonido proposa un viatge directe a la FM més viva dels anys 80 i 90. Amb Xota Emma Sánchez portant el ritme, cap allà on la nit encara pica fort.
2: Des del Penedès, al 107 de la FM. Alt Penedès, Baix Penedès, Garraf i part de l'Alemanya.
3: Ei, ei, un moment, que J.M. Sánchez ja tenia l'abric posat i resulta que ens havíem deixat un tresor al calaix. Com marxar a casa sense bloc dels 90 més de bé? Ni parlar-ne! Torneu a la pista, traieu-vos l'abric, que això no s'acaba fins que sonin les dives del house. Anem a baixar les llums una última vegada, anem a pujar el fum fins a l'alçada del pit i anem a fer rugir aquesta gavina, que el que ve ara és en garatge del bou. Veus negres que posen la pell de gallina i pianos que s'enlairen fins al sostre. Atenció, que va tot encadenat i sense xarxa. Obrint amb l'himne de la llibertat, Ultranaté i el seu Freak, que fa cantar pavellons sencers amb els braços en l'aire. I sense tocar de peus a terra, t'enxufaré a la Yomanda amb el seu Fota la for you. I quan creies que respirar és... No, no, no. Entra una altra senyora amb mayúscules, la britànica Lisa Stanfield, amb el This is the right time. Soul i ritme per parar un camió. I per posar la cirereta tota aquesta nit, els reis de New York, Masters and Work, presentant la veu d'or d'Índia amb el seu To Be in Love. Quatre joies del house, una sola pista, zero ganes de marxar a dormir. I ara sí, animals... Veieu aquests quatre com si fos l'última nit del món, que aquí J.M. Sánchez us mira des de la gavina amb un somriure d'orella a orella. Us estimo i fins la propera.

Bé, criatura, l'entrada a la recta final amb el cap ben alt, que encara ens queda coses per dir i molta pista per cremar, però anem perfumant la nit amb un aire italià que sap a estiu i a melangia. Baixa'm un punt les revolucions sense deixar de moure els peus, eh? Atenció amb aquest duo, Transalpí. Pabs and Scar amb el seu project. Aquell tema preciós anomenat Miralls, esta serà la luna. I mira quins números, amics, estem a l'any 2000, junts al canvi del mil·lenni. I aquesta meravella s'enfila fins al número 29 de la llista italiana, on aguanta 19 setmanes. Escampant-se per mig Europa com un dels últims sospirs daurats de la dance music. Carn d'estiu, carn de xiriquito, carn d'aquells DJs italians que sabien posar romanticisme al mig del bombo. Així que aixeca els ulls al cel, demana un desig i deixa't bresolar.

Iau, iau, criatura de la lluna italiana. Baixa-l'en de cop al carrer més calent d'Amèrica. Que aquí ve el grup del bo. Puja l'energia, que torna al ritme que feia petar les pistes urbanes dels 90 amb aquell so trencat i sincopat, el New Jack Swing en estat pur. Senyores i senyors, el rei indiscutible del moviment, Bobby Brown amb Jumping Around 1992.

amics, amigues, família, coneguts. Això és la ràdio. La ràdio divertida, la ràdio dels 80, la ràdio dels 90. I amb vosaltres, J.M. Sánchez. I atenció, atenció. Que això que ve ara enllaça de meravella amb el que acabem de sentir. Perquè si el Bobby jurava i perjurava que ningú anava enredant a ningú, aquí venen tres angleses a dir que han sentit tot el contrari. Del règim en blues masculí saltarem al synth-pop femení més pinxo i lluent dels 80. Amb vosaltres el tio britànic que ho petava, Les Bananarama.

0: sí, sí, sí. Arriba el moment que sempre fa una mica de cosa. L'últim tema de la nit. Però com sempre, J.M. Sánchez no marxa sense una sorpresa, sense la... sota la màniga.
1: Nadie podrà detenerme.
0: I avui canviem completament de terç. I ens anem a Nashville, a la pura essència americana, amb una veu de country que t'abraça l'ànima. Senyores i senyors, rebeu amb tot el carinyo a Carlin Carter amb el seu tema Every Little Thing. I aquí ho deixem per avui, colla. Gràcies per haver estat aquí, per ballar, per riure, per viatjar amb mi. Una estona fora del temps. Cuideu-vos molt, siguem feliços i feu bondat. I recordeu que la millor música, com estem al meu acomiadament, és la que ens fa tornar a tenir 20 anys. Una abraçada ben forta i fins molt aviat. Que això de l'amistat no caduque mai. Adéu-siau, animals, i que soni Carlin.

0: Està sintonitzant ara mateix Royal House Music, un programa dedicat a la música house i a les seves derivacions. Soc Ivan Ullach i t'acompanyo dues horetes amb molt bon so a través de la FM. Això és so, això és...
1: Sintonitza en directe Royal House Music.
2: En directe en sessió DJ Ivan Ullach.
0: Estarem dues hores posant molt bona música en el qual segurament t'encantarà, disfrutaràs, això serà massa. Això serà Royal House Music. House Music. Molts dels temes que tornarem a escoltar aquí, molts averiguarem, sentirem, tornarem a sentir tant els remixos com els normals, evidentment, els originals, com no, de la bona música. Com aquest I Want Bay U de Chocolate Puma. Toma ja, Chocolate Puma. Un, dos, tres, quatre, això m'agrada.
3: F.
4: M. El so que t'enganxa.

Energia pura del bomb, la música house que es contempla aquí a través de les ondes de la FM, no? Estava pensant, i suposo que tu, vosaltres també, a mi, antigament, bueno, no dic antigament, uns anys enrere, no molts, totes les discoteques, pràcticament totes posaven música house, es va posar com de moda, no? Després el reggaeton es va fotre dintre i ara he arribat un punt que és raro trobar algun local que funcioni amb aquest estil musical. Això no vol dir que es facin festes, vermuts i cosetes d'aquestes especials que pots anar-hi i ballar i sentir i recordar aquestes cançons, no? Però és curiós. Això sí, jo sóc d'un dels que... Bueno, del Salvador del House. M'agrada fer festes, vermuts electrònics i cosetes així, que pugui posar temes com aquest i disfrutar en la penya com antigament, clar que sí. Això no es té que morir mai, perquè l'ho té que durar sempre. Xocolata Puma, que bé. Això es diu Cicada, es diu Semi of Scene. És una de les cançons que a mi m'encanta molt, té el seu rotllo més techno, però dintre del house, i la veritat és que està molt ben parit, molt ben fet, i aquí va com anillo al dedo. Això és Royal House, Royal House Music. House.

estil inconfundible de la música dance, del dance house, del techno house, com vulguis dir-li, porta a la pista ballar i a recordar bons temps de la bona música. Anem a escoltar aquest trapet que està entre la mateix Coronel Abrams, una cançó clàssica modernitzada, actualitzada, com no, amb uns anys enrere, això sí, perquè avui estem posant un classic house d'aquell divino. Estem exquisitament posant molt bona música perquè sentis ballis i, com no, perquè disfrutis aquí a través de les ondes de la FM. També et recordo que això queda gravat i que podràs descarregar-te des de la ràdio La Carta, des de l'emissora FM. Ja saps que estem a diverses emissores en les quals, a la que estiguis ara mateixa, a la sintonia, busca Ràdio La Carta, Royal High Music, ja descarregues aquest programa qualsevol altre que ja hagin fet i emitit en aquesta gran casa, en aquesta emissora, a través de la FM. Algunes de les emissores que participen també com a la plataforma iVox, que també la coneixeu mundialment, és on tothom puja els podcasts, i Radio, com no, Royal High Music, doncs també està allà.

Què bé sona aquest tema, actualitzat evidentment un tema dels 80, final dels 80, que va tindre tant èxit i que a l'època ja passada el 2000, 2005-2010 serà aquest tema, hagi fet aquesta producció tan guapa i l'actualitzarà al seu moment. Trapet, Coronel Adams.

I ara mateix, Daniel Martinelli, amb aquest You Feel the Feeling, és Sit the Back. Un altre dels clàssics aquí al Royal House Music.

Bueno, però sempre després d'un gran tema entra un altre com aquest Lisa Voltax amb aquest The Suke Bells of Ibiza. Sonarà unes campanetes, és un tema molt especial, molt raro, però a mi m'agrada molt. Té el seu film, el seu estil. Són aquelles cançons que quan les escoltes dius, hòstia, és guapa, tu, és guapa. Això és Royal House Music. House Music.

Off Ibiza, las campanas de Ibiza. Somos ibicencos, ¿eh? Nos agrada el house. Això es diu 30 Seconds of Mars. La cançó és Huracán. És una cançó feta per Joan Ibáñez i Toni. Així és el que posa. Aquí descobriràs cançons molt guapes. Igual no has escoltat mai, o sí. Si eres molt hausero, segur que sí. Aquí descobriràs la nova música house i com no els clàssics també. Això és Royal House Music. House Music. House Music.

0: amb un tema clàssic, clàssic, tipus el que és Abel Ramos. Ja sabeu que Abel Ramos fa molts temes i a vegades es fa amb els companys. En aquest cas ha fet amb el Mark Simmons aquest tema que es diu Cava. Toma ja, així, sí, Cava. Abel Ramos Amsterdam és aquesta versió tan guapa que segur que t'agrada. Possiblement no dic. Segur, segur que t'agrada. I després posaré un altre Abel Ramos, però en Raúl Cremona, eh? Serà un altre tema perquè vegi que amb aquest senyor faci una cosa amb una o l'altra, ho fa brutal, com aquest tema. El que espera, desespera, i el que no, escolta Royal House Music.
1: Sintonitzes en directe Royal House

Així sonen els temes d'Abel Ramos i en aquest sentit el que espera, desespera. Jo sigo esperant la bona música house sempre aquí en el nostre programa. Continuem amb un altre tema d'Abel Ramos, en aquesta ocasió con Raúl Cremona, aquest Puma.

0: La veritat és que força vitalitat no li falta a aquesta cançó d'Abel Ramos i Raúl Cremona, eh? La veritat que no. Puma, wow, wow, wow.
1: En directe en sessió Villa i Vanurian.
0: I entrem amb un tema d'Abel Kid i Luis Ponce amb aquest Cuba. Factoria Nalaya i la veritat és que t'agradarà com estem, altres que estem posant avui. Ja sabeu que sempre intento fer programes diferents amb molta música i no tenim etiquetes d'anys. Vull dir, si és bo, es posa. I punto.

Toma, Cuba, anda que no. Bonazo, Onzo. Yaradel, Amazon, Dubi Sharon Club. Un tema molt guapo que amb aquesta remesca

0: Anem amb aquest tema de Aul Árbol i Pep Sago amb aquest Celébrate. Sí, Celébrate, perquè tens que passar bé aquesta estoneta. Estàs escoltant Royal House Music aquí a través de les ondes de la FM, un programa que és totalment house, de dues hores. Ja quasi portem, no, portem ja més de 40 minuts. Estem a punt de fer ja l'horeta, però queda una altra horeta més.
1: Sintonitzes en directe Royal House.

Això és Ale B i Fly Away, un gran tema també que té una ventada brutal i una energia que portarà. Si l'escoltes profundament i dones volum, volumen, ponemos la cal, le damos un volumen, cuerpo. Bueno, que fota-li castanya, que ja veuràs que disfrutaràs un bon tema aquí al Royal House Music. Això és la FM.

quanta música. A vegades no dona temps de posar-la tota. Aquí encara ens queda una hora ara mateix de programa que posarem i continuarem posant temes tan grans com aquest que estava escoltant ara mateix. Alex Barati i Wendy Levis amb aquest Love Me.

en aquest tema que no hem presentat es diu Such Game, saxo del joc, un tema per a Fred Azzetto, aquests italians que fan cosetes com aquestes que són divertides. Anem a escoltar Alp i Auto Walk amb aquesta fiesta electrònica que segur que recordaràs, i si no t'agradarà.

Andre Vincenzo amb aquest Don't Be Afraid, una de les cançons que en el seu moment van ser, bueno, i són, perquè són un clàssic dels clàssics i no passaran de moda mai. Són molt maques, molt ben fetes, tenen gust i estan curades. As well, Feel Your Vibes, temazo. Això és Royal House Music.

Té un tema d'Aswell, és complicat posar un altre bo, eh? Però nosaltres el posem. Ben Preston i amb aquest Elizabeth. DJ Parker Master Piano, una de les cançons que no va ser tan coneguda en el seu moment, però que la veritat és que molt bon tema. Això és Royal House Music.

anem a escoltar algo de Benny Royal que ja feia temps i ganes de posar-lo, aquest Info You Look Ace, una cançó que té molt ritme i que té molta energia en aquests minuts ara mateix que es queden de programa uns 20 minuts.

0: Uau, quin temàs, com entra con sur i com va variant. Així és la bona música house, eh? Si t'agrada aquest programa, és que t'agraden els temes bons al house, al house pur, pur. Berta i Nicoli amb aquest Rocking on the Dance Floor, l'estil inconfundible de la música house més clàssica, més gospel, que també sona, ja sabeu que aquí, si té una bona etiqueta house, ho posem. Això és bona música. Soc Ivan Uriac, el teu DJ, i encara ens queda un quartet d'hora amb tu, aquí al Royal House.
1: House, house, house, house, house, house. Music, music. House.

amb un tema d'aquells que no t'esperes i dius xapó. Bueno, jo crec que tot el que està sonant avui és particularment bo i diferent. Bobby Alexander, Carlos Gallardo amb aquest Wii.

Mare meva, com sona aquest tema avui, entre altres. Crec que si t'agrada la bona música, sobretot la música house, dintre del panorama de ben fet i ben currat, aquest és el teu programa, dues hores, eh? Dues hores de Royal House Music que anem fent setmana tras setmana. I ara, bueno, doncs és que era ja l'últim tema, ens tenim que anar, però tornarem molt aviat. Ja hem fet les dues hores, per cert. No et preocupis si acabes d'entrar, que ho deixo tot a la ràdio i la carta a través de la FM, busca Royal House Music, ja et descarregues aquest programa o també a través de la plataforma iVox arreu del món. Soc Ivan Uriat, el teu DJ, o Ivan Ur. Ens veiem molt aviat i sobretot ens escoltem. Espero que hagi sigut del teu agrado, que hagis disfrutat, que hagis recordat, en fi, que t'emocioni. La vida és música, la música és vida i es tracta d'això, que t'arribi al cor. I que no t'oblidis mai que hi ha molt bona música al món. Que no et venguin el que et venen, que sempre diuen, no, això és el que està de moda. El que està de moda poc més. Però el que està bé, com aquest tema, està bé. Els deixo amb Bubo, Miami to Ibiza. Una de les cançons que va tindre molt impacte amb un ritme i uns baixos brutals. Ens veiem aquí a través de la FM. Ha sigut un plaer. Adéu-siau. Adéu. Adéu.

0: són les 10, us parla Pili Garcia. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. En l'espera del curs de les investigacions, els acusats només han respost algunes preguntes dels seus advocats en l'inici de la instrucció. I els Mossos d'Esquadra busquen dues persones per presumptes tocaments a dues adolescents menors d'edat. Els fets haurien passat dissabte a la matinada quan els acusats haurien entrat en una casa de colònies a Palamós, al Baix Empordà. Un pilot de motos ha mort aquest diumenge en un accident al circuit d'Alcarràs, al Segrià, durant una cursa amateur de superbikes. La víctima, de 44 anys, va patir ferides molt greus i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida després d'un xoc entre diversos pilots. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de persones mortes pel doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats en diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. El Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i social activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb una rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debatran sobre els principals reptes de futur del sector a les Tres Xemeneies. I vaga de Renfe aquest dilluns convocada pel sindicat minoritari SF a tot l'estat espanyol. El Departament d'Empresa i Treball ha fixat serveis mínims del 66% en hora punta Rodalies i del 33% durant la resta de la jornada. El servei alternatiu per carretera als trams afectats per obres mantindrà l'oferta habitual. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
2: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
5: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
2: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 29 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, a les 12 del migdia, es convoca minut de silenci davant de la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes i a les seves famílies. Convidem a tota la ciutadania a sumar-se a aquest gest de condol per part també des de l'Ajuntament de Cunit, i al qual també se suma Ràdio Cunit. Però encara tenim més notícies. Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir a tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits Vol al Mar torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles. I les Nits de Glòria seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família i amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi de l'11, també l'11a edició del Fes Humor, la fira d'artesania del Passeig Marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca amb tallers i gincames pels més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a les esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania, on Cunit és un espai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local també informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera S31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període es recomanarà a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà oberta al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà doncs, per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, per cert, va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista i ens recomana, doncs, aquesta experiència. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en què serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Des llavors, quan era un espectacle, ara, amb tot el que suposa, doncs, tenint presència per les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual encara es fa més superlativa aquesta espectacularitat d'abans, a la qual s'incrementa, doncs, any rere any. I és que Cassanyes va cobrir 2 tours de França, el 1976 i el 1977. I llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils, i aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda, doncs, durant gala, de qui tenia, doncs, que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques a les seves redaccions centrals. Ha canviat molt des d'aleshores. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia i a l'allotjament que els hi proporcionava l'organització del Tour. Menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè doncs, hi havia carreres per guanyar l'exclusiva. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat, doncs era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van, doncs, arribar a ser la seva gran passió. Recordem que el pròxim 5 de juliol, doncs, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic pels principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda que un Giro d'Itàlia que entrava a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Iugoslàvia, a l'altre costat del Teló d'Acer, de la Guerra Freda, doncs patien, doncs se'ls va segellar el passaport i el temor era que passaria, doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. El que si veien un segell de Iugoslàvia, doncs podrien tenir problemes, però per sort no se'ls va mirar el passaport. Recordem que el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31. Diumenge vinent s'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de la Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a Barcelona i dilluns 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una seixantena de municipis. El Grand Deport dissabte tindrà estar una contrarrellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les zones del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable. Les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Dijous, per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat. Ampliarem aquesta notícia a mesura que ens anem acostant a la data. D'altra banda, Cunit es prepara per viure en la Festa Major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. El que Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu, Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tornem a actualitzar tota la programació d'aquesta Festa Major a mesura que ens anem apropant a les dates. D'altra banda, també recordem que Cunit ja té en marxa el nou dipòsit regulador d'aigua que funciona de forma automàtica gràcies a un parc fotovoltaic. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat aquest passat dilluns en un nou dipòsit regulador al municipi de Cunit que es troba en un recinte elevat al nord del municipi, amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques i una superfície de 5.400 metres quadrats. Aquest és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta. L'aspecte més rellevant, però, és que és el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa, ja que té la coberta un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW per hora, potència suficient perquè l'equip del dipòsit i

sequera més recurrents, que obliguen a reforçar els sistemes existents i preparar-los per a noves exigències. La primera tinent d'alcalde de Cunit, Dolors Carreras, ha afegit que la infraestructura tindrà efectes molt positius al poble i als municipis del seu entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que, amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Més notícies que ens van arribar a través de la redacció del Cunit al dia i del ventilador. 15 anys de l'àrea metropolitana i la resta del país. El nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, fa la següent reflexió, i és que Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Aquest passat divendres es va celebrar un acte al Parlament de Catalunya per recordar el 15è aniversari de l'aprovació de la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, una fita històrica que cal celebrar i recordar. Vagi per endavant que el reconeixement de l'encert d'aquesta llei i que els municipis que agrupen al voltant de la capital del país tinguin eines per gestionar els seus reptes i que es van dotar d'una governança que els permet compartir estratègies compartides. Barcelona és la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana és la locomotora que tira del país amb unes dinàmiques ben diferenciades de la resta de Catalunya. Fa temps que posem l'accent en aquesta diferenciació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país. Creiem que estem arribant a uns nivells de diferenciació que posen en perill el mateix concepte de Catalunya. Denunciem públicament i creixem i creiem doncs que existeix una Catalunya a dues o tres velocitats que fa perdre coherència a una manera d'entendre la nació catalana. Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Dèiem que fa 15 anys que l'àrea metropolitana de Barcelona té la seva llei i la seva governança, però cal recordar que el mateix dia el Parlament va aprovar una llei de vegueries que havia de donar governança a la resta de regions de Catalunya com ho feia la llei de l'àrea metropolitana, però aquesta llei no es va tirar endavant. Barcelona i la seva àrea metropolitana avancen. La resta del país quedava paralitzada. Paralitzat, doncs, perquè la resta de regions del país existien, doncs, però buides de competències i governances, condemnats a seguir sent governats des d'un despatx de Barcelona. Centralisme tot curt. I és que aquí és on recau el problema de les dues velocitats. El mapa de Catalunya veu com una regió, l'àrea metropolitana gestiona els seus reptes compartits i la resta no ho podem fer. No podem condemnar el país a recrear les àrees metropolitanes com es vol fer per a la Tarragona, Lleida o Girona, recreant doncs un model centralista i centralitzat i deixar la resta dels municipis i comarques en uns llims. Catalunya juga el seu futur com a nació, com a comunitat aquí. Doncs volem i necessitem una capital de país i una àrea metropolitana potent i competitiva a nivell global, però aquesta capital i la seva àrea metropolitana no poden estar desconnectades del seu interland que hi dona tot el sentit i significança. El Parlament celebrant doncs 15 de celebren 15 de l'àrea metropolitana, però el que realment hauríem d'impulsar des del Parlament és la solució a la necessitat de governança de la resta de regions del país. Si no, estem condemnats a dissoldre Catalunya en una gran àrea metropolitana mentre desertitzem doncs la resta del país. I es creu que hi ha consens, doncs cal relligar-lo i impulsar la governança regional de Catalunya, al qual si no, doncs passarem en dificultats al futur d'aquest estimat país. Una reflexió que realitzava el nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes. D'altra banda, també recordem que dilluns vinent, a 7:45 de vespre, se celebrarà la sisena edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'empresa de la piscina Donades per Surf a Cunit defensa l'impacte per l'economia local. Segons el diari, Wave Garden exposa la potenciació del destí inclusiu a nivell immobiliari amb la revalorització de les propietats. I és que la companyia Wave Garden, que impulsa la construcció d'una piscina Donades per la pràctica de surf i un càmping anexa a Cunit, ha publicat un informe en el que assenyala que aquestes infraestructures generaran rentabilitats de 9 vegades el capital aportat i taxes d'unes internes de rentabilitat, el TIR, de fins a 178%.
La TIR medeix la rentabilitat d'una inversió. És el percentatge de benefici o pèrdua anual que s'ha

espera obtenir sobre el capital invertit. Wave Garden afegeix que, a més, suposa augments en el valor del sòl de fins a 10 vegades conforme al seu valor inicial. L'informe es publica després de que la Generalitat hagués permès i, a més, doncs, l'aprovació definitiva per al projecte de Cunit, pel que l'empresa ja podria iniciar els treballs de redacció i execució, i no ha especificat tot, doncs, i els calendaris. La companyia detalla resultats de les seves instal·lacions en el món que assegura té un impacte quantificable en el valor dels immobles, la rendibilitat dels inversors i l'economia dels destins. Defensa que les llacunes de surf estan passant de ser meres instal·lacions recreatives a convertir-se en una nova i potent categoria d'infraestructura immobiliària. I és que l'Ajuntament de Cunit va donar la seva autorització i defensa la seva inversió com un atractiu turístic que ha de situar el municipi en un mapa de la llacuna pel seu impacte sobre el territori i escassa sostenibilitat ambiental en una època de canvi climàtic i de períodes de sequera recurrents. En el document, Wave Garden assenyala que durant dècades els projectes immobiliaris a gran escala han tingut com a epicentre els camps de golf, centres equestres o balnearis. Considera que les llacunes de surf s'estan imposant com una alternativa de nova generació que no només funciona com a instal·lació experiencial d'alta gamma, sinó també com a actiu comercial independent, doncs capaç d'impulsar l'afluència de visitants, el temps de permanència en el destí i l'augment del valor en tot l'ecosistema del voltant. Explica que la llacuna en Praia de Grama, per exemple, a Brasil, la primera urbanització privada del món construïda al voltant d'una llacuna de surf, ha amortitzat la inversió en 3 anys. Després de l'anunci de la inclusió de la llacuna de surf de Wave Garden, les 200 parcel·les residencials de la fase final que portaven anys sense vendre s'esgotaran en qüestió de mesos i es van vendre a un preu de 10 vegades superior al de les unitats de les fases anteriors. És un resultat similar al de la piscina de Beyond the Club, també a Brasil. És un complex íntegre surf-esport, el que integra surf-esport van estar en un hotel de 78 habitacions, 9 restaurants, instal·lacions esportives d'èlit, simuladors d'esquí i Fórmula 1, entorn del Wave Garden Cove més gran del món. La inclusió d'una llacuna de Wave Garden en un desenvolupament pot reduir significativament el risc de grans inversions. L'empresa obrirà instal·lacions a Coachella Valley, a Califòrnia, a Corea del Sud, al qual compta amb Wave Park, i a Virginia Beach, als Estats Units. Sobre l'impacte que assenyalen les contraris a les piscines donades, Wave Garden apunta que aquestes instal·lacions tenen un consum energètic 10 vegades inferior al de qualsevol altre sistema menor i, doncs, amb necessitats de formigó, infraestructures preparades per l'energia solar i solucions de consum net d'aigües zero, el que permet desenvolupar una nova generació de surf parks amb una petjada ambiental significativament menor. Però encara tenim més notícies. Segons el diari, Russell Crowe escolleix Cunit per allotjar-se durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. L'actor neozelandès s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de The Last Droid. L'actor neozelandès Russell Crowe s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de Last Droid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant-se des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. El 5 Range Rover grisos amb els cristalls tintats i matrícules italianes no han passat desapercebuts pels veïns de Cunit des de fa almenys cosa d'un mes. A primera hora del matí, surtant d'una masia en una, doncs, en una decidida i ràpida formació, al qual es pregunta qui va en aquests vehicles. És una comidilla que s'ha extès per tota la localitat. Són pocs els veïns que han reconegut a l'actor, tot i que ha acudit a un equipament esportiu de la localitat, a una guingueta de la platja i a una cafeteria a peu de carretera, a la C31. Cert que la seva imatge ha canviat molt respecte al que es mostra a la pel·lícula Gladiator, i la poblada barba i una gorra ajuden a l'anonimat. L'actor porta més d'un mes a Cunit. Els problemes pel rodatge de la pel·lícula en una zona boscosa a Sant Cugat del Vallès afectava per les restriccions a causa de la pesta porcina han ralentitzat el rodatge i al maig la Generalitat va exigir mesures de bioseguretat i per això fa un parell de dies ha pogut doncs reemprendre's. La pel·lícula està dirigida per William Eubank i compta amb un ampli equip d'unes 300 persones. La història segueix a un vellet líder celta que lluita per protegir a la seva família i a la seva... i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia, on Crowe comparteix elenc amb, doncs, amb Roger Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobato. Els rodatges es desenvolupen als terrenys de l'Incasol, situats entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, una zona que es troba dins de l'àrea afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La producció va tenir que adaptar-se als seus protocols després de que el passat mes de maig el Departament d'Agricultura exigís l'aplicació de mesures de bioseguretat per poder continuar amb les gravacions. Més enllà del rodatge també han transcendit alguns detalls sobre el dia a dia de l'estrella de Gladiator. Segons explica el periodista Jaume Miranda, en el programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, Crowe hauria escollit

0: Cunit com a lloc de residència durant la seva estança a Catalunya, una decisió que ha sorprès per la distància respecte al set de rodatge. D'acord amb aquesta informació, l'actor estaria satisfet amb la vivenda escollida per no tant com els desplaçaments diaris, sinó per les retencions habituals de les carreteres. Per aquest motiu, hauria sol·licitat un helicòpter per arribar a realitzar els trajectes entre el seu allotjament al Baix Penedès i la zona de gravació al Vallès, extrem que ha sigut desmentit per una font propera al rodatge. La presència d'una figura de la talla de Russell Crowe a Cunit ha despertat una gran expectació entorn a una producció que manté bona part dels seus detalls sota secret, però que ja s'ha convertit en un dels rodatges internacionals més destacats que acull Catalunya durant aquest any. Més notícies. El fiscal sol·licita prop de 10 anys de presó per intentar matar la seva exparella a Cunit. L'home hauria agredit en 3 ocasions en una arma blanca al coll i al braç. I és que gairebé 10 anys de presó és la pena que la Fiscalia de Tarragona demana per un home acusat d'intentar matar la seva exparella a Cunit. Quan la víctima estava dins del cotxe, la va agredir amb una arma blanca al coll i al braç. En l'escrit de l'acusació del Ministeri Públic s'assenyala que s'ha tingut en compte a l'hora de demanar la pena als agreujants de parentesc i de reincidència. A les seves conclusions provisionals, la Fiscalia qualifica els fets com una de tentativa d'homicidi i demana una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. A més, se sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se ni apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima. Així mateix, aquesta imposició de la privació de la pàtria potestat respecte als fills en comú, doncs hi fixa la responsabilitat civil en 480 euros per les lesions causades, 3.000 per les seqüeles i 10.000 pels danys morals. L'acusat va mantenir doncs, una relació sentimental anàloga a la matrimonial intermitentment amb la víctima que finalitzà el 25 de juny de 2024. D'aquesta relació nasqueren diversos fills. La dona, en el moment dels fets, residia a Cunit. En el 2021, amb dos parts signaren un conveni regulador acostant doncs, i acordant-se una guarda i custòdia compartida per setmanes respecte als seus fills a començar a complir-se des de la ruptura definitiva fins al 9 de juliol d'aquest mateix any. Sobre les 10 de la nit del 20 de juliol doncs, del 2024, la dona, al veure que no estava al cotxe de l'acusat en el seu domicili de Cunit, on residia amb els seus fills, va tenir doncs, que decidir passar per la porta del domicili, moment en què l'acusat va sortir de la vivenda i es va col·locar al mig del carrer, impedint que la dona prosseguís el seu camí. En aquell moment va començar una discussió i forcegeig entre aquesta dona i la parella de l'acusat i la seva filla, i per aquests fets se segueix un altre procediment judicial. Una vegada finalitzat l'incident, la víctima es va marxar amb el seu vehicle per marxar-se del lloc. L'acusat es va dirigir a ella i sense mediar paraula, doncs, de forma repentina i portant doncs, un objecte incisiu punçant, compatible amb una arma blanca, se li va clavar en diverses ocasions a la zona esquerra del coll i del braç. En continuació, l'encausat va agafar pel coll, pel cabell a la dona per treure-la del vehicle. I tot i això, doncs, no ho va aconseguir, ja que ella va aconseguir accelerar i fugir del lloc. Les lesions van trigar 10 dies en curar-se, de les quals dos van estar impedint doncs, per als seus ocupants, per les seves ocupacions, li impedien doncs, realitzar doncs, vida quotidiana. L'acusat es troba en presó preventiva des del 23 de juliol de 2024. L'acusat ja havia sigut condemnat per l'Audiència Provincial de Barcelona el 19 de desembre de 2001 a 10 anys de presó per homicidi per pena extingida el 2010. També el 19 de juny de 2013 pel jutjat del penal 8 de Sevilla per amenaces en l'àmbit de la violència domèstica, pertinença d'armes prohibides el desembre de 2011 pel jutjat del penal 3 de Tarragona i per conduir sense permís al febrer del 2020 pel jutjat de primera instància i instrucció número 1 del Vendrell. Però encara tenim més notícies, i és que el Club Esportiu Millo Cunit torna a estar d'enhorabona amb la seva gran participació a la Bavaria Open 2026. Al qual hi ha participat Marc Soldado, Triana Álvarez, Lara Lucas, Alexia Quijada i Jun Mejías. El que ha quedat tercer per equips. Tota la informació a taekwondomillocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Al qual tenim les Olimpíades de la gent gran del Baix Penedès que han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rummy cup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. També tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció, cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presenten les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja estan impulsant des del territori. Recordeu, avui, durant tot el dia, fins a les 2 del migdia, el districte administratiu de la Generalitat al carrer del Foc número 57 de Barcelona, a Montjuïc. I també et recorda el Consell Comarcal, doncs, la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'assetjament sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i per raó de sexe. Procés d'inversió, investigació, protocols i actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu que aquest curs serà el proper 11 de novembre de 10 de matí a 2 de migdia a la Sala Monestir de Santa Oliva, al carrer Mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recorda que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant. Termini de presentació fins al 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencions de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar les particulars a comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda, i amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpic tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogó moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cos moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia, i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar, i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogó. Ben feble de mestral al matí i moderat, de garbí la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i maró a la tarda.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
6: Chavalote, estàs sintonitzat el 107, Ràdio Cunit.
3: Este verano no te vayas por pueblo, nos quedamos Cuniques, estamos fresquitos aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
5: Buena, esa es buena, esa me gusta.
6: A mí me gusta mucho Cunit, Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cunit.
7: Desde que descubro el Pepito, desde que descubro la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien.
5: Radio Cunit, Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
8: Aquest estiu, refresca't amb el ventilador.
9: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
4: Bon dia, concretament la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
5: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
6: bona a partir de l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
3: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
7: Music City, amb Joan Balaguer.
8: Fam el millor programa de country de totes les ones de les ràdios catalanes.
9: No fotis.
10: M'ha encantat el programa Music City.
11: Bueno,
12: això és Mogra de Monja, tu.
13: A Ràdio Cunit, dilluns a les 4 de la tarda i divendres a les 3.
14: Si esto te hace saltar, si esto te hace vibrar,
15: we don't need no education.
14: Si esto te recuerda a tu adolescencia,

0: Todos los lunes a las 9 de la noche con DJ Román.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop i el rock, no t'has equivocat de dial. Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
2: Cubic FM, con Javi Serrano, con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noches de 12 a 2 y viernes noches de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
3: Aquesta temporada a Radio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
4: Sí, més música.
3: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
5: Cunit Hits, a Radio Cunit.
6: Aquest estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
7: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
6: Aquest estiu, refresca't amb Radio Cunit.
5: 107.0
8: FM.
9: Este verano, Radio Cunit te acompaña.
10: En la playa también se escucha Radio Cunit.
11: Está escuchando Radio Cunit en 107.0.
6: Dexter Ferru y Tateca.
12: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
5: De dia i de nit.
13: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neumón.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador. Avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Arriba, arriba, dos minones, levantar-les los calzones, com diria aquell, amb un amunt d'orbilegues i aixecar-se les calcetes. Per tota la gent que encara estigui llit, o els que no, eh? Pels que estiguin, doncs, esmorzant, pels que s'estiguin dutxant, pels que s'estiguin, doncs, viatjant, anant a treballar, o ja portin moltíssima estona al peu del canó. Des d'aquí us saluda un servidor, Jaume Sens, al qual us dono la benvinguda a refrescar-vos i a fer girar aquí el nostre ventilador. El magazín més refrescant de Ràdio Cunit, al qual a partir d'ara i fins a dos quarts de dues de migdia en format magazín i més endavant empalmant amb el format informatiu fins a les 3 de la tarda estarem amb tots vosaltres des de la vostra sintonia, tant de dia com de nit, aquí a Ràdio Cunit. On a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes. Teniu unes vies de comunicació directes les quals podeu utilitzar per si voleu fer qualsevol suggerència, petició, queixa, opinió, participar de qualsevol secció i com nostre també ajudar-nos a la selecció musical del nostre programa. Truca, truca i participa. Obrim la línia ben oberta, tota la gent, als nostres oients, a tots els nostres, doncs, cunitencs i cunitenques i a tot el turisme que ja tenim present al nostre poble.
4: The telephone number is 977-67-4918.
5: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-67-4918, 977-67-4918.
4: El telèfon de la ràdio és el 977-67-4918.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-67-49-18, 977-67-4918.
4: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-4918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.cat.
3: Sí senyor, i a més doncs, també com la nostra web, www.radiocuny.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
3: Busca'ns aquí ens trobaràs. Des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors, els oients i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García i els controls tècnics i locució, un servidor Jaume Sens, al qual passem a destacar doncs, el sumari de continguts d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Som-hi, doncs. Sumari. Començarem fent el cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, a més també, com no, mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem també amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia com a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esmirarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un contament nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esmirarem quin és l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, si tenim bandera verda, amb el nostre company Josep Miró. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 29 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Sabies què, si Déu vol, l'embadalits i moltes més seccions també que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local, entre elles també, com no, la història dels mundials de futbol, perquè estem en ple mundial, eh? I per tant, doncs, anem a repassar la història dels mundials de futbol, clar que sí. A més, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gia Balau. Tindrem la informació esportiva de la mà d'en Xavi Cendra i moltes més sorpreses i consells sobre aquest estiu. Entre elles també, com no, el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols sol·licitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs nosaltres en prendrem bona nota dels encara que desitgis. Es posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n donaràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte a quilòmetre zero, eh? Ja ho saps, aquí farem dedicatòries, agraïments, felicitacions, homenatges, recordatoris, declaracions d'amor, bromes telefòniques, el que faci falta, i a més et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures. Aquí te les posem totes i a sobre t'emportes tots aquests numerets que et donem pel sorteig de premis que sí farem aquest divendres. Recordeu que la setmana passada va ser més curteta i que juntem la setmana passada amb aquesta. Per tant, aquest divendres sí farem el sorteig, eh? I podeu optar a tots aquests premis. Atenció! Tenim la Casa de l'Oro, amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant, avui de guitarra gratuïta a l'Avinguda Mossèn Jaume Soler número 19 de Calafell Platja. Bemol Nou, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Asseguda Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. La Perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona, al carrer Francesc Macià número 15. A més, també tenim el Doner Pita Pals 2 amb aquest fantàstic durum kebab que trobareu aquí al carrer Francesc Macià número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin, número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu recopla directe, a l'Adito de la Dirigència. Sí, la Dirigència, que ofereix també dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, eh? El local con más solera, el de la Dirigència. A més, també la Passeteria Cunit ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Velo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de l'Avenida número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit, també una sessió de ioga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. On en una setmana passarà el Tour de França, eh? A més, la Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. El Pollo a la Brasa al Sol, també un pollo a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. I la Cova del Gorca, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. Al local social del Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a la Noia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Ananà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. Aquí al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, al costat mateix de la mateixa Penya Bètica, a la que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles també ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I el Saborea també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. A més, el Pollo Loco ens ofereix un lot amb pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i alli oli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, tens una consumició gratuïta en espera de la teva comanda. També la discoteca Lou ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. La Giralda, sí senyor! A més, el Racó Dolç també ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. aquí al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeador és també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones també a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodolies de Renfe de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza-ho, però amb aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I ràpidament anem a desgranar amb totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que han set a portada amb aquesta gran fotografia i amb el següent titular. Esclat a Sant Pere. Reus celebra els 400 anys de la relíquia amb una sortida extraordinària del bust i molta pólvora. A Tarragona, el iot de la Platja Llarga tanca i demana rescindir la concessió. La concessionària ha operat 2 anys i té llicència fins al 2030. A Calafell, una targeta per punts per pagar menys taxa de deixalles. I pel que fa al Nàstic, Abdellà i el seu retorn de Marsella és possible. A més, més de 15.000 migrants demanen la regularització. A Tarragona tenim històries de gran impacte personal pel procés en la vida dels beneficiats. I a la capçalera, avui a la revista A la Carta, de la AET, tot el talent gastronòmic del territori. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set a portada amb crisi habitacional. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen als carrers o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fixa s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I en fotografia de portada, que hi ha algú viu? Cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela, que han provocat almenys 1.450 morts, 17 de les quals espanyoles. Un equip de New York Times ha acompanyat un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. Però encara tenim més titulars. Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units d'Amèrica i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. A més, el capital el risc en l'aire, doncs, a les biotecnològiques catalanes. L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions. A la capçalera tenim cultura. Barcelona llueix la seva arquitectura. Un ball de grues a les 3 xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA. I tenim articles com, per exemple, el del Xavier Bosch, periodista i escriptor. El que es pregunta, nosaltres suportaríem una auditoria dels nostres whatsapps? Quants amics perdríem si ens els publiquessin? D'altra banda, tenim a Jaume Giró, conseller d'Economia i directiu i empresari. Ho explica l'informe Fènix. El problema no són els immigrants. El problema és l'estructura del teixit econòmic de Catalunya. I també ens recorda Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. I amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada amb el següent titular. Cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són el motiu més habitual per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. Pel que fa al diari el dia d'ahir, doncs, t'atrenim a Xavier Castillón amb el següent titular. Un dia de tragèdies i còmics centenaris. Mel Brooks fa 100 anys, ben actiu en un dia marcat per greus accidents aeris i de trànsit com el de Barcelona i Castelló. També tenim crònica de Judita Menages. Més estrenes i més manilles. I crònica de Jordi Serrat. Globus i pagesos. Convivència difícil. Pel que fa a l'esportiu, Catalunya cau amb el cap ben alt contra la Gran Bretanya amb un 74-76. La festa del bàsquet català aplega una germinació al Nou Congost. Però encara tenim més titulars, com per exemple el d'Emili Agulló, titulat Recer sota les estovalles de pla. Eva Vázquez, què passa amb Cuixart? Lluís Muntada, al camp de joc. Xevi Sala, el gos mereix platja. Ana Balcells, Venezuela i els sismes. Míriam Díez, esglésies nocturnes del país. I Miquel de Papiol, la política com a valor. A la capçalera tenim entrevista a Gonzalo Berger, doctor en història i investigador, el que declara: de columna mala testa només hi va haver la del Maresme. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Xirivella. La mobilitat, assumpte clau. Entrevista a Pablo Muñoz, regidor de l'oposició, per Compromís. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Llancet de portada amb aquest doble sisme en el Carib. La solidaritat popular supleix les carences de l'estat a Veneçuela. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 d'ells espanyols, ha sigut lenta i desorganitzada. En fotografia de portada, tenim dos morts a Barcelona en una persecució. Dos homes van morir ahir a Barcelona en una col·lisió de trànsit provocada per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en el que viatjava un matrimoni. El xoc es va produir a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. La dona està ingressada amb pronòstic reservat i a la imatge doncs, trobem l'estat en què van quedar els dos vehicles. D'altra banda, Espanya donarà un salt amb 500 nous hotels d'aquí al 2030. Els nous establiments que afegirà 40.000 habitacions al parc actual són en una majoria de gamma alta. I tenim presó per uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell. A més, Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte està a prop. I tenim prevenció. La falta de personal llastra la gestió forestal. Al Congrés, Barcelona, Centre Mundial de l'Arquitectura. I pel que fa a educació, tenim rebel·lió contra les pantalles a les aules. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens set de portada amb una entrevista a Joan Calabuig, comissionat del Corredor Mediterrani, el que declara: el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. D'altra banda, tenim aquest desafiament a habitatge en 12 mesos. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. En fotografia de portada observem l'espectacle inaugural del Congrés de les Tres Xemeneies, el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió. El que observem, les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. A més, tenim Sánchez, que només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per la guerra d'Iran. I al Poblenou tenim un conductor temerari que fugia dels Mossos, el qual causa 2 morts. A Sabadell, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. I pel que fa a les crítiques, tenim els mariners dels Estats Units que acceleren les tasques de rescat a Veneçuela. També a la capçalera tenim a l'Àustria de Àlaba, que doncs s'enfrontarà a l'Espanya de Yamal en el Mundial de Futbol. I pel que fa al país, tenim política d'immigració. Les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió a un dia del pla final. El govern té 3 mesos per a resoldre cada expedient presentat. D'altra banda, Milei demana al seu cap de gabinet acusat per la corrupció. I pel que fa a l'editorial, tenim l'èxit de la regularització. Perquè, segons el país, també en fotografia de portada tenim un home que en tasques de recerca de supervivents en un edifici esfondrat a La Guaiara. La falta de mitjans marca els rescats del sisme en un ritme de 20 cadàvers per hora. El país recorre la zona més devastada a olor a mort omnipresent. Veneçuela se salva amb les seves mans. A més, la canícula causa centenars de morts a França. En 3 dies hi ha hagut 1 miler de decessos més de l'habitual, atribuïts a les altes temperatures. I pel que fa al Mundial, tenim Àfrica, que la classifica 9 dels seus 10 seleccions per 700 de final. Àustria, el rival per Espanya amb cap alemany. I Canadà, primer equip que passa als 8ens. A la capçalera tenim Art, una segona vida per Kate Haring i la tomba de Richelieu. I fins aquí les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa.
0: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els 2 homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa 1/10 i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura, que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

Ja arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària, en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Un dia més, previsió, i com sempre, subratllem la paraula previsió, perquè tenim un altre dia complicat, com sempre, és de costum. Doncs la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. I a més, avui, amb motiu de la convocatòria de vaga del 29 de juny, el servei pot prestar canvis en la freqüència de pas, més ben dit, probablement, el més segur és que ja n'hi hagi, el que, doncs, heu de tenir paciència, doncs avui dia complicat a Rodalies i regionals de la Renfe. No només la R2, sinó també la R2 Nord, la R2 Sud, el que afecta, doncs, aquesta incidència i a la que, doncs, també, doncs, com no, a les altres línies de Rodalies i regionals. Pel que fa a la R16, tenim el tren de Tortosa a Barcelona, que circula també una demora d'una hora gairebé, doncs, per cases operatives. També el tren de Lleida Pirineus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora d'una hora també a causa d'una altra incidència tècnica al propi tren. A la R16 també recordem que, a motiu de la convocatòria de vaga, el servei presenta canvis a la freqüència de pas amb molts retards i anul·lacions de trens a el Rodalies Tarragona, RTU també, a la R8, com també a Rodalies de Girona, la RG1, la R4, la R7, la R11, també doncs a la R13, a Rodalies de Tarragona 2, la RT2 també, doncs afectada per aquesta vaga, com dèiem, la R2 Sud, la R2 del Nord, la R14, a la R1, a la R3, a Rodalies de Lleida, la R4, a la R15, a la R12, a la R16, a la R17, també a la Rodalies Lleida 3, a la R3 també afectada per aquesta vaga, com també doncs a la R3, en què degut als treballs de millora també tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona a Fabra i Puig a Puigcerdà. També recordem que la Rodalies RL4, Rodalies de Lleida, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. També doncs recordem que regionals, Rodalies Girona 1, tenim servei de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, la R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari de Sant Vicenç de Calders, amb parades

0: Cat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe. Dia complicat, molta paciència i molt de compte també amb els horaris de l'aplicació.
1: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda, i amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpic tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cops moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia, i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogor. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i maró a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent.
0: Sí, com va la calor?
1: Massa calor.
0: Doncs per això tenim el ventilador, clar que sí. Molt bé, doncs avui amb quina proposta ens presentes?
1: Doncs avui obrim la maleta dels discos antics i anem a sentir un tema de l'any 61.
0: Sí.
1: Del Shannon, i es diu Runaway.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs anem a escoltar aquesta curiositat, que em sembla que mai he escoltat. Que ja diuen que nunca te costarà sense saber una cosa más. Anem a escoltar, doncs, aquest tema musical. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, si Déu vol, ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonar-vos.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

0: un viernes
1: por... I ara sí, arribat aquí a punt del programa. És el moment ja de donar pas al nostre cuponazo, la secció a la qual, com sempre, connectem amb els companys de l'Organització Nacional de Secs, a la 11, al qual, com sempre, ens faciliten les combinacions guanyadores del cap de setmana i que també ens facilita el nostre company des de Tarragona, Juan Coma. I comencem per el que seria el cuponazo. El cuponazo de divendres, on el número premiat va ser el 82.988. 82988 de la sèrie 75. Aquest ha sigut el cuponazo.

0: Va agafar l'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 17, 25, 35, 39, 41, amb els sols, el 5 i el 9. El sueldazo del fin de semana. El número premiat ha estat el 63.813. 6, 3, 8, 1, 3.
1: Ahora que tengo dinero.
0: De la sèrie 47.
1: Cama, me quedo en cama. Me suben el desayuno.
0: Pel que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 2.
1: Lo diría, quien lo diría.
0: I al sorteig mèdia, la data premiada és la del 9 de febrer de 2014, amb el 10 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 6, 8, 9, 11, 26, 33, 34, 41, 42, 47, 50, 55, 61, 68, 71, 74, 75, 76 i 78.
1: Antes ni para tabaco y ahora con puro por la Gran Vía.
0: Pel que fa referència al triplex de la 11, el número premiat és el 188. 188.
1: Bueno, por eso a mi Dios le pido que cuide aquel vendedor.
0: I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir i el cap de setmana pel que fa a l'Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui tindrem una jornada de platges doncs, de ple estiu, dominat el temps pel sol amb algun núvol a primera del matí poc destacable i per una situació marítima de moment molt tranquil·la, amb mar plana o arrissada durant el matí. En canvi, a la tarda augmentarà una mica a marejol, de manera que hem d'esperar que al matí el vent sigui feble, amb terrals fins a mig matí, amb una mica girant de marinades al migdia del sud, molt feble, amb cops màxims de fins a 15 km per hora, però a la tarda el vent es reforçarà, més aviat de garbí, amb cops moderats que poden arribar entre 30 i 35 km per hora, força 3-4. Això farà que la mar s'alteri una miqueta més i tinguem marejol a la tarda amb onades de 20 a 30 centímetres. En principi, amb bandera verda, clarament al matí, i a la tarda creiem que, tot i que el mar es mourà una mica més, podrem continuar aguantant les banderes verdes a les nostres platges. Demà sí que podem avançar que la situació marítima estarà més complicada a partir de migdia, amb un garbí que podria arribar força 5, i demà sí que esperem que la mar estigui més moguda, sobretot a partir de migdia, amb maró, onades que podrien arribar demà entre 50 i 70 centímetres. Per tant, demà sí que preveiem que tindrem banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 27 38. Repetim, 977 69 27 38.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants: obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

Εφεμέριδες. Gràcies, li vaig a punt del programa. És el moment, doncs, de començar a desvenar les notícies més destacades que van succeir del dia com avui, un 29 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. I comencem a l'any 1529 amb el Tractat de Barcelona, doncs el que posa fi a les aspiracions de Francesc I al nord d'Itàlia. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1707, al País Valencià, que s'hi publica el decret de nova planta que aboreix el govern polític i administratiu propi, el mateix dia també el qual se'n publica un que afecta el Regne d'Aragó. I també, doncs, el 1739, a Crocetta, a Parma, al ducat de Parma, l'exèrcit franco-sard guanya la batalla de San Pietro vers els austríacs a la guerra de successió de Polònia. A més, el 1794, a Barcelona, un avalot popular assalta la caserna del Reial Rosselló, antic règim anomenat català Masarí, matant centenars de soldats i fent presoners a la resta. I ja al segle XIX, el 1837, a Xerta, sota la protecció de les tropes del general Cabrera, l'expedició reial comandada pel pretendent carlí Carles Maria, Isidre de Borbó, creua l'Ebre per Xerta. Amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1906 a Barcelona es produeix l'establiment a Barcelona del diari El Progreso, fundat pel polític republicà Alejandro de Reus. I el 1976, les illes Seychelles s'independitzen del Regne Unit. Tal dia com avui, de l'any 1989, a l'Audiència Nacional s'ordina l'alliberament d'Antoni Massaguer, Xavier Barberà i Ferran Gavardó, membres d'Època, a l'Exèrcit Popular Català, el que són condemnats pel cas Batista i Roca. I ja a l'any olímpic, el 1992, tenim les primeres detencions de l'Operació Garzón contra membres del moviment independentista català. A més, del segle XXI... El 2004, a Brussel·les, a Bèlgica, la Comissió Europea designa president José Manuel Durão Barroso, que succeeix a Romano Prodi. I el 2006, a Madrid, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, confirma l'inici de converses a Meta. A més, el 2014, a Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi es proclama califa de l'estat islàmic d'Iraq i el Llevant i crida els musulmans sunnites a conquerir el món. I per últim, acabem el 2017 al Parlament de Catalunya, que aprova per unanimitat la llei que declara nuls els judicis franquistes. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 29 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: al volant.
1: El Servei Català de Trànsit posa en marxa la campanya publicitària de seguretat viària amb l'eslògan «Pots evitar un accident, però no el seu record». L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania en matèria de seguretat viària i conscienciar-la que cal respectar sempre i en qualsevol trajecte les normes de seguretat per a una mobilitat segura i sense riscos. Aquesta campanya està dirigida principalment a dos públics, d'una banda els conductors i conductores adults, atès que, segons indicadors del Servei Català de Trànsit, és el grup que menys ha contribuït a la reducció de la sinistralitat registrada els darrers anys a Catalunya. I d'altra banda, la campanya se centra en els adolescents, en tant que són els futurs conductors que s'han d'incorporar a l'escenari viari, conductors novells, que és important que consolidin els valors d'una mobilitat segura i sense riscos. Tot seguit escoltarem dues de les falques de la campanya. La primera està protagonitzada per una mare que pateix un accident quan contesta el mòbil, tot i estar conduint.
2: L'agafo jo, que tu estàs conduint.
3: No, ja l'agafo jo, passa mal.
2: Però si és la Rita, ja contesto jo.
3: Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint.
4: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: I l'altra falca està protagonitzada per un jove que s'accidenta quan agafa el cotxe begut després de sortir de la discoteca. L'anunci treballa la percepció del risc i la influència del grup en el comportament individual.
5: Taxi, no?
6: No, tio, no vull deixar el cotxe aquí.
7: Va, no siguis cagant, Quim. Ho has fet mil cops.
6: Rita, no pateixis, vaig bé.
4: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: La campanya parteix de la idea que les conseqüències de cada accident psicològiques perduren per sempre més i tenen conseqüències no només per qui pateix el sinistre, sinó també per als familiars i la gent propera. En definitiva, es tracta d'una campanya emocional i impactant que busca la identificació de l'espectador amb la situació que s'està explicant i en què el fil argumental gira entorn a la idea del record. I per aquest motiu els anuncis estan encapçalats per l'eslògan «Pots evitar un accident, però no el seu record». I acaben fent referència novament a les seqüeles psicològiques d'un sinistre amb la frase «Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida, al volant, risc zero».
8: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: El Santoral i aniversaris.

0: Així arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, a tots i totes, xato, xatas, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, per tant farem el santoral, repassarem els aniversaris dels famosetes i com no, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. Tenim les vies ben obertes i no només a tots els conitencs i conitenques, sinó també a tots els nostres oients i a tot el turisme que ja tenim aquí al nostre poble. Recordem les vies de comunicació directes de la ràdio anticrisis, la ràdio internacional, la ràdio del Tour de França, la ràdio del poble i pel poble feta per tu, la ràdio més internacional, com sempre, el que obren les línies obertes a les que són aquestes, i són aquestes, sí senyor.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
1: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocuny.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocuny.cat on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i també, com no, les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cuny, www.radiocuny.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, com sempre, doncs, donarem numeret al qual, en agraïment, doncs, te'n duràs doncs, un numeret al qual podràs optar molts i molts premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, també la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bimol Nou. Com no, el llibre La mi muntanya russa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals d'un prèmium de Samis Calafell, els talls de cabell per home o rentats de perdona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els dos esmorzars de la Marina, de Bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, la bodegueta, la diligència, les cues de nap i l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Bello, també doncs, tenim aquesta sessió de ioga o massatge d'anant de ioga estudio, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cuba, el mig quilo de carn picada de la camisseria Seguana, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també la cova del Gorka, el que ens ofereix un vermut per dues persones, el sopar per dues persones del local social de Castell, també el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, com no, també aquest esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, com també l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'ast, de patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós i, perdó, i com no, també la beguda i refresc, que ja se'm fa la boca aigua. Una beguda i refresc també del Recodols, també l'esmorzar per dues persones del Ricón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la Dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia o, com no, doncs, també l'entrada per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Granova. Què més es pot demanar? A més, també, per cert, heu d'estar atents perquè doncs, tenim aquest creuer per dues persones, el que sortejarà Ràdio Cunit el proper dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% romàntics de Nadia Al-Farhi. Compra Cunit, Cunit té premi, més de 600 premis i més sorteig final. Doncs recorda aquesta campanya que organitza Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, fins al 15 de juliol, el que doncs pots fer les teves compres i aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. A més, d'aquests rasques, si no tens premi, l'has de conservar perquè amb tots ells farem aquest mega sorteig que tindrà lloc el proper dia dijous 16 de juliol a les 9 de la nit. Recordeu d'estar atents als micròfons de Ràdio Cunit, eh? Doncs caldrà respondre en directe al telèfon si us truquem, eh? Si no truqueu, si no passeu per l'antena, doncs passarem al següent. És molt fàcil, eh? Ja ho saps, aquest fantàstic mega creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, el qual doncs també us ofereix Cameron Travel, i doncs com no, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. Doncs ja ho sabeu, eh? Estigueu presents. I a més també, per cert, també recordem que davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, dia 29, a les 12 del migdia, es convoca un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport i respecte a les víctimes, eh? Dintre d'una estoneta. I dit això, ara sí, doncs és el moment de repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Volem felicitar a Sant Atanasio, a Santa Benita, a Cassio, patró dels teclats, Santa Coca, Sant Emma, Joan Bautista, Magdalena, Marcel, Maria Du, també Sant Pau, Sant Pere. Doncs moltes felicitats a tots els Peres i a tots els Paus, eh? Ahir va ser Revetlla. I també Sant Ciro, de Gènova. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots ells moltíssimes felicitats i us dedicarem al tema de la Festa Major d'Estiu 2026. Sant Cristòfol de Cunit, bullats i cremats. Som-hi doncs, sona d'aquesta manera.

Més peticions musicals, més temes que ens arriben a través dels nostres oients, com aquest de Jill Glaze and Tatiana Bastien, Need Somebody. Tema que aprofitem per donar una manera amb el 214 Jordi Moreno, 215 Marta Moreno, 216 Elia Montiel, 217 Armando Perú, 218 Edwin Salamanca, 219 Marita Domínguez, 220 Juan Carlos Domínguez, 221 Mari Navarrete, i amb el 222 a Mercè Navarrete, com el 223 José Mandil, 224 Paula Mandil, i amb el 225 Chus Molina. But in a different way.

Més peticions que ens arriben a través de la nostra sintonia. A escassos minuts ja per arribar al prunari de les 12 del migdia. Ens arriba The Moon, tema de l'any 2003 i que ens arriba a la versió d'aquest 2026 amb aquesta versió trance, remix, que aprofitem també per donar numeret amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Zara, 228 Auris Ramírez, 229 Emilia Covilla, amb el 230 Jaime Fernández, 231 Badera Peña, amb el 232 Zó Gómez.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja som 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 25 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: ¡Mójate con Radio Cunit!
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
9: Radio Cunit.
10: Aquest estiu refresca't amb
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio
22: Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit.
25: Radio Cunit.
26: Mucho bueno, Radio Cunit. 107.0. Me gusta mucho.
27: Radio Cunit. Okay, let's go.
28: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com. afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
29: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistes en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

Com deia al principi del programa, a la secció vocabulari aprendrem algunes professions i oficis. Per exemple, traductor és, que jo mateixa soc traductora, és translator. Translator és traductor. Repetiu, translator. Dependent és shop assistant. Shop assistant és dependent. Repetiu, shop assistant. Teacher és professor. Professor, doncs, és teacher. Repeat after me. Repetiu, teacher. Periodista és journalist. Journalist, periodista. So, repeat after me, journalist. Advocat és lawyer. Lawyer, advocat. Advocat, lawyer. Repeat after me, lawyer. Jutge és judge. Judge, jutge. Repeat after me, judge. Metge és doctor. Doctor, metge. Repeat after me, doctor. Infermera és nurse. Nurse, infermera. Repeat after me, nurse.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte: I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Mark, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així: I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb, per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping, ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria are you reading.
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat, és a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not or isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria, en pregunta, you are seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria, is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria... Molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I l'última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé, la seva forma interrogativa seria, are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

història dels mundials a Com Ràdio. Suïssa 54.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va trucar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se el Mundial. Després de no participar al Brasil, hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia, así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century, que ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santa María recorda el domini hongarès a la dècada dels 50.
3: Era un equipo que llevaba 3 años sin perder, o sea que habían preparado el equipo para la Olimpiada y luego jugaron la Olimpiada, la ganaron y siguieron jugando los mismos jugadores, o sea que era una plantilla de 20 y tantos jugadores que se conocían como si fueran hermanos, ¿no? You're nobody till somebody
0: loves you. El periodista xilè Luciano Castro considera l'Hongria del 54 com el primer gran equip de la història.
4: Hongria del 54 fue el país que nos presentó, que introdujo el fútbol total, porque ahí nadie jugaba en un puesto fijo. Y acuérdate lo que le hizo a Inglaterra. Le fue en su propia casa, le dio una cátedra de cómo jugar fútbol, le ganó 6-3 y los ingleses quedaron totalmente molestos y avasallados. Dijeron, bueno, esto fue una casualidad, vamos a jugarle a Budapest. Y en Budapest le ganaron 7-1. Le dio otra cátedra de fútbol.
0: En la fase inicial es produeix el primer gran enfrontament del Mundial. Hongria es veu les cares amb Alemanya, que torna a una Copa del Món després d'haver estat readmesa per la FIFA. Amb una exagerada superioritat, els hongaresos golegen els alemanys per 8-3. El periodista alemany Jörg Wolfrum explica la clau d'aquella derrota. Tot respon a una estratègia premeditada del seleccionador alemany.
5: Alemanya just havia perdido contra Hongria 3-8 en el fase de grupos y dejó una imagen que los húngaros pensaban ese equipo alemán, bueno, lo vamos a ganar fácil en la final. Al final, bueno, era todo una idea, un trick del director técnico Herberger, que en ese partido de fases de grupos no puso los mejores jugadores y, claro, perdió 3-8, pero se quedó tranquilo y encima sabiendo que, bueno, habían ahorrado algunas fuerzas.
0: Alemanya juga amb 7 reserves i amb la derrota contra Hongria aconsegueix evitar més endavant el Brasil i l'Uruguai.

0: a Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo desde 1952 hasta 1958, que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes que ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: come up 2 hours late.
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus, i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
5: Notícies en xarxa.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
3: 107.0
1: FM.
6: Xurreria Velo.
7: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
6: Velo.
7: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
6: Velo.
7: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
6: Velo.
7: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
6: Velo.
1: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
8: ¿Y qué le voy a
1: hacer? ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
7: Carnicería Yaguara en Cunit, a pie de carretera, te ofrece de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit, la carnicería de tu vida, está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit
2: al 107.0,
3: radiocunit.org.

0: Esports amb Xavi Sandra. I com cada dilluns és moment ara sí d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, com sempre ens arriba de la mà la nostra companya en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs aquí ja la meitat del Mundial ja disputat, ara ja arriba la part bona del Mundial, que són els partits d'eliminatòria, o guanyes o te'n vas al carrer.
0: Sí, oi?
1: Sí, ara ja ve el bo. Si vols repassem una miqueta, ja s'ha jugat un partit, clar, com hi ha més equips en el Mundial, fins l'últim any hi havia 8 anys, ara hi 16 avos de final.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ahir va jugar el Sud-Àfrica-Canadà, recordem que Canadà és un dels... Els anfitrions van guanyar en el minut 92-01, i això fa que Canadà arribi als quarts de final. Avui tenim 3 partits, molt interessants, els 3 tenim. A les 7 de la tarda, bon horari, Brasil-Japó.
0: Sí.
1: Atenció, perquè aquí pot haver-hi sorpresa, Japonesos, ningú parla d'ells, però sempre són uns rivals que corren molt, són perillosos. A les 10 i mitja de la nit tenim una Alemanya-Paraguai, que tenia Alemanya tindria que passar, però bueno, ja veurem què passa. I a les 3 de la matinada, a l'horari after hour, tenim, diguéssim, el partit més igualat dels 3, l'Holanda-Marroc. Això són els partits d'avui. Demà què tenim? Demà tenim a partir, estic buscant els horaris de demà, ja un segon.
0: Sí.
1: Que te'ls trobo, sí. Demà, 7 de la tarda, tenim un partit al Costa de Marfil, Noruega. No és un partit gaire interessant. 11 de la nit tenim un jugar a França, França-Suècia. I a la 1 de la matinada tenim... Espera, una matinada? No, espera. França-Noruega, el dia 1 de juliol, espera. L'estic buscant, eh?
0: Sí.
1: L'1 de juliol... 10 de la nit tenim el... No. 3 de la matinada tenim l'anfitrion a Mèxic que juga contra Equador. O sigui, els horaris són dos bons, una a les 7 i una a les 10 i mitja de la nit, i un més dolent, que és a les 3 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do.

0: Brasil-Japón, Costa de Marfil-Noruega, México-Ecuador, Inglaterra-Congo, Argentina-Cabo Verde, Australia-Egipto, Suïssa-Argelia i Colòmbia-Ghana. S'ha de dir que Argentina té un quadre molt fàcil, per arribar com a mínim fins als quarts de final que li tocaria a Colòmbia. És molt, molt fàcil. O sigui que no té gaire complicat. No sé si has pogut veure algú del Mundial, Jaume, tu.
1: Alguna coseta, però molt per sobre, eh? Perquè els horaris també déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, els horaris són molt macos. O sigui, són horaris que dius, mare meva, quin desastre. Recordem, avui, per la 1, el partit en obert serà el Brasil-Japó a partir de les 7 de la tarda. Serà el partit que donarà la 1. A les 10 i mitja de la nit, per la zona, Boston, a l'Alemanya, Paraguai. I a les 3 de la matinada, per la zona, Mèxic, tenim l'Holanda-Marroc. O sigui que són els 3 partits d'avui. Tenim més cosetes d'esports, Jaume, si... Si te les estic buscant, un segon, Sí. Si hem tingut motos aquest cap de setmana, el Gran Premi d'Holanda, amb victòria de Jorge Martín, no oblida del Mundial, perquè és el tercer 0 consecutiu del seu company d'equip Bezzecchi. Márquez va quedar setè, ha perdut alguns punts en aquest Mundial, i bueno, no era un circuit propi per ell, recordem que Ferrer el van operar després de parar guanyar dues curses. També hem tingut un Fórmula 1, o sigui, en motor hem tingut un fotiment, el Gran Premi d'Àustria, amb victòria de Russell i segona posició per Max Verstappen, tercer va quedar Kimi Antonelli, un Verstappen que amb el seu Red Bull pues, ha ressuscitat. Més cosetes a destacar, tenim, avui comença Wimbledon, el Gran Premi de Wimbledon. Sense el Caraz, que s'ha lesionat, i veurem aviam què és el que passa, aviam què és el que passa. Favorit Sinner, que recordem que va perdre sorprenentment a Roland Garros perquè va tindre que jugar a 38 graus i li va donar un cop de calor. I poca cosa més a destacar. En el bàsquet, avui comença la renovació del Barça de bàsquet, recordem que ha perdut la final de la Lliga i es queda un altre any en blanc, és el tercer any en blanc que es queda el Barça de bàsquet. Veurem aviam què passa, molts jugadors semblen que se'n vagin fora, aviam què és el que passarà, estarem molt atents. El futbol serà, el Barça va guanyar la Lliga, va guanyar el Pozo de Múrcia la Lliga de futbol sala després de 2 anys, i per cert vam tindre la selecció catalana de bàsquet que va jugar contra Gran Bretanya un amistós al Nou Congost amb victòria de la Gran Bretanya per 74-76. I bueno, Jaume, pues, destacada del Mundial, que de moment tinc unes petites notes del Mundial.
1: Sí.
0: De moment, les estrelles estan funcionant. Messi porta 6 gols en 3 partits. Porta una mitjana de 2 partits. Molt bé també Vinícius, també Mbappé, Dembélé, Haaland, Kane. Tots molt bé. Lamine Yamal una miqueta pitjor, recordem que surt a lesió i pues, està 2 mesos lesionat. No està encara al seu 100%. La gran sorpresa, Cabo Verde, que ha eliminat a Uruguai, recordem que està en el grup d'Espanya, Ha empatat els 3 partits, o sigui, no guanya cap, però tampoc ha perdut cap. És, de moment, la gran sensació d'aquest Mundial. Veurem què farà les eliminatòries on li toca l'Argentina. Després, el gran batacazo ha sigut, com diríem, Uruguai,
1: no? Sí.
0: Sí, que tenia que ser candidat a arribar molt lluny, o com a mínim haver fet una Argentina-Uruguai a la pròxima ronda, i se l'ha ficat també molt malament el seleccionador uruguaià, l'argentí Marcelo Bielsa, que no s'ha pogut dotar el seu equip d'una estratègia digna per com a mínim guanyar els partits d'Aràbia. Guanyava el Cabo Verde, aquests 2 partits els tenia d'haver guanyat i no s'ha pogut guanyar. Molt malament la imatge d'Uruguai, fotent patades a 2 i a 3 jugadors espanyols. I bueno, també del partit Uruguai i Espanya, molt malament el minut de silenci que va haver-hi per Venezuela. O sigui, desastre, la FIFA s'ho tindrà que fer mirar-ho. I bueno, i poca cosa més a destacar, Jaume.
1: Bueno, també el Tour de França, eh?

0: I el tenim a tocar, ell, que passarà per aquí per Cunit.
1: El diumenge el passa per Cunit.
0: Uh-huh. El dissabte, comença el dissabte, no? Per això, a Barcelona?
1: Comença el dissabte a Barcelona, i diumenge el passa per aquí. Recordem que a partir de les 9 del matí hi haurà talls. Ja estan informant tots els ajuntaments, tant el de Cunit com el de Calafell com el de Vendrell, que hi haurà talls i de 9 a 3 de la tarda no hi haurà circulació. Sé que per diumenge és un conyazo, perquè la gent vol anar a la platja, però bueno, tothom podrà, tindrem el privilegi de veure ciclistes de primer nivell passant per les nostres carreteres davant nostra.
0: Sí, això sí.
1: Que serà important. I bueno, del Tour, destacar que ja faré la setmana que ve, parlarem del Tour, uh-huh, i parlarem de les etapes més importants, de tot una miqueta, a veure què tal està el Tour aquest any.
0: Hi ha algun jugador a destacar, un ciclista a destacar del Tour?
1: Pogacar i Vingegaard, que són els dos màxim favorits.
0: Qui?
1: Pogacar, que és el màxim favorit.
0: Sí.
1: I Vingegaard, el danès, que és, diguéssim, que és arribat la Pogacar, està un punt per sota, però bueno, mai se sap. Una caiguda, un mal dia, una mica de febre, pot passar qualsevol cosa, i es pot quedar fora.
0: Uh-huh. I d'aquí, de casa nostra, tenim algú?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Ningú destacar.
1: El, bueno, hi ha el Marc Soler, que és d'aquí de Pogacar, uh-huh, que diguéssim és, ajuda a Pogacar a guanyar el Tour, que potser hi ha alguna etapa, podria participar, podria fer alguna cosa, però poca cosa més, home, no hi ha...
0: Uh-huh.
1: No hi ha molta cosa que triar.
0: Molt bé. Doncs en prenem bona nota. Doncs, Xavi Cendra, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si de vol ens tornem a escoltar a la setmana vinent a la mateixa hora, d'acord?
1: Molt bé, una abraçada a tots i, bueno, aquesta setmana no hi ha, bueno, no hi ha cap per bé, o sigui que tindrem una setmana tranquil·la, a disfrutar de la platja, de les piscines i a disfrutar de l'estiu.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Home, una abraçada. Després,
0: adéu-siau, bon dia. Bon dia.

0: I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre, de la nostra companya en Xavi Cendra, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i, com no, des del ventilador, a través de la 107 de la FM i www.radiocunit.cat.
1: Salut.

0: Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per part dels adolescents, seguides de prop del cànnabis. En un anterior espai de salut ja parlàvem de l'alcohol, del consum d'alcohol entre la nostra joventut, però ens vam quedar a mitges. Avui reprenem el tema.
1: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
0: L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa de nou. Saludem a Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda de nou, Clara.
2: Moltes gràcies. Hola, què tal?
0: Quins són els conceptes erronis sobre el consum d'alcohol més habituals entre els joves? L'altre dia en parlàvem potser d'un, no? Que pensen que l'alcohol estimula. Sí, és cert?
2: A veure, l'alcohol realment és un depressor del sistema nerviós central. El que passa que actua sobre certes regions del cervell que inhibeixen el comportament i fa que es puguin donar conductes com una mica més atrevides, com pot ser ballar, lligar o fer bromes, i per això ho associen amb un efecte estimulant. Però realment, després d'aquest efecte, ve l'efecte depressor, que és l'efecte real.
0: O sigui, en principi hi ha una desinhibició,
2: sí.
0: Però després ve la depressió, no?
2: Sí, perquè realment és un depressor del sistema nerviós central.
0: I tu penses que són conscients del que veuen i de les conseqüències d'aquest consum als nostres joves?
2: Jo crec que no, que els joves no tenen una percepció de les conseqüències que pot tenir el seu consum d'alcohol. La majoria consideren que fan un consum normal i amb una freqüència insuficient com perquè els generi problemes, no? Llavors, clar, els joves veuen ja per patrons culturals molt arrelats a la nostra societat, que estan lligats a la cultura de l'oci, no? I a partir d'aquí, doncs, tenim, per exemple, els joves a partir dels 16 anys, en el que l'alcohol pot jugar un paper més facilitador de les relacions entre el grup d'iguals, i en canvi, en els més petits, doncs, l'alcohol doncs, té més a veure amb la pressió de grup, no? De vegades inclús de la pròpia publicitat, que juga un paper més important i no tant les relacions socials, depèn molt.
0: Sí, és que com tu comentaves, l'alcohol està molt arrelat culturalment al nostre país i és possible que tinguin fins i tot el referent de casa, no? D'haver-ho vist a casa.
2: Oh, i tant. Hi ha moltes famílies en les que el consum d'alcohol hi és present. Llavors, clar, això també pot ser un condicionant de cara a que els joves doncs, puguin iniciar-se en el consum d'alcohol.
0: I com podem saber si estem bevent massa? Si els nostres fills, ja que parlem ara, avui, de jovent, si els nostres fills beuen massa?
2: Home, si realment... jo penso que ens hem de fixar una miqueta no només en la quantitat de que es veu, que poden beure en un moment determinat, sinó realment si s'ha de tenir en compte el nombre de vegades que aquest nano doncs, pot consumir a la setmana... quin tipus de begudes està prenent, si realment això li està afectant en el seu dia a dia, en els estudis, o en el cas de que estigui treballant en la feina, o sigui, s'ha de tenir una visió global de quina és la situació d'aquest jove.
0: Ja que has esmentat els estudis, des de l'àmbit educatiu s'està fent algun tipus d'intervenció preventiva, Clara?
2: Home, i tant. S'han elaborat des de programes fins a webs, programes, hi ha alguns que funcionen ja fa anys, com per exemple un que es va elaborar per l'Ajuntament de Mataró, que es diu Drogues Què, que l'impulsen els propis joves. O sigui, es formen els joves a l'institut dels de quart d'ESO i aquests van intervenint en els que estan per sota d'ells, o sigui, en els de tercer, segon i primer. O sigui, és un programa d'educació entre iguals. Hi ha programes de simulació dels efectes sota la conducció, sota els efectes de l'alcohol, però n'hi ha webs molt interessants on realment s'aborden doncs, aspectes lligats al consum d'alcohol, com poden ser el Pep Info, la Clara Info aquí a Catalunya, i després molts ajuntaments disposen de tècnics de salut o de drogodependències que elaboren programes de prevenció de riscos associats en els que intervenen, evidentment, l'àmbit escolar i d'altres, com el lleure, el comunitari, etc. Hi ha molta cosa, realment.
0: O sigui que podem, això, podem buscar assessorament professional sense més problemes, de forma fàcil.
2: Hi ha molt. Realment, hi ha molta informació i si has de buscar informació, tens molts llocs on anar-la a buscar.
0: Si un consum excessiu d'alcohol per ell mateix és un problema, i greu, no? Així de clar, no? Un problema i greu, no parlem de la barreja d'aquesta droga amb algun altre, no, Clara?
2: Sí. Amb això sí que s'ha d'anar molt de compte, perquè l'alcohol barrejat amb altres drogues doncs, pot potenciar els seus efectes o emmascarar-los. Llavors, és molt important anar amb compte a l'hora de fer segons quines barreges.
0: Bé, doncs, quantes coses més hem conegut avui en un anterior espai del consum d'alcohol per part dels joves? Algunes ja les coneixíem, altres potser han estat noves o, si més no, les hem recordat, però quantes coses, gràcies a la Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Ha estat molt interessant, Clara, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
3: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
4: Ei, tens calor?
5: Sí.
4: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
6: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
4: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província, de dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
6: Ràdio Cunit.
4: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al dia els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 29 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, a les 12 del migdia, es convoca minut de silenci davant de la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes i a les seves famílies. Convidem a tota la ciutadania a sumar-se a aquest gest de condol per part també des de l'Ajuntament de Cunit. I al qual també se suma Ràdio Cunit. Però encara tenim més notícies. Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir a tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits Vol al Mar torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles i les nits de glòria. Seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família i amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi de l'onzena edició del Fes Humor, la Fira d'Artesania del Passeig Marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca amb tallers i gincames pels més petits. Els nostres joves també tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania, on Cunit és un espai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local també informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera S31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complet de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període, es recomanarà a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit local. Amb l'objectiu de minimitzar les afectacions a la mobilitat, la policia local treballarà per habilitar, sempre que les condicions de seguretat i organització de la prova ho permetin, passos alternatius que facilitin la circulació i evitin que cap zona del municipi quedi aïllada del trànsit de vehicles durant el desenvolupament de l'esdeveniment. La policia local agraeix la col·laboració, la comprensió i la paciència de tota la ciutadania davant de les possibles molèsties ocasionades per aquesta mesura temporal i recorda la importància de respectar en tot moment la senyalització i les indicacions dels agents per garantir la seguretat de tothom. Jaume Cassanyes, per cert, va cobrir durant 2 anys la Ronda Francesa com a periodista i ens recomana, doncs, aquesta experiència. En pocs dies, diversos municipis de la demarcació tindran l'oportunitat de presenciar un dels aconteixements esportius més espectaculars del món per tot el que rodeja la prova. El Tour de França passarà el 5 de juliol, en què serà la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. Els esportistes que han corregut la prova expliquen que és una vivència única per ciclistes i per als espectadors, que veuran una caravana de 10 quilòmetres de vehicles publicitaris que acompanyaran a la ronda. També, doncs, qui ho ha viscut des de dins, cobrint el Tour com a periodista, narra que és un espectacle poc imaginable fins que es veu. És una oportunitat històrica que difícilment tornarà a repetir-se a la zona, explica Jaume Cassanyes. A la seva trajectòria com a periodista, primer com el recordat Dicen i després amb el 424, Cassanyes va cobrir voltes a Catalunya, giros d'Itàlia, campionats del món, però com el Tour de França no hi ha res, destaca. Des llavors, quan era un espectacle, ara, amb tot el que suposa, doncs, tenint presència per les firmes comercials en un dels aconteixements més televisats, el qual encara es fa més superlativa aquesta espectacularitat d'abans, a la qual, doncs, s'incrementa any rere any. I és que Cassanyes va cobrir 2 tours de França, el 1976 i el 1977. I llavors no hi havia telèfons mòbils ni ordenadors portàtils, i aquells reporters a peu d'asfalt seguien la ronda, doncs, durant gala de qui tenia, doncs, que ingeniar-se-les per seguir la ruta, allotjar-se i passar les cròniques a les seves redaccions centrals. Ha canviat molt des d'aleshores. Els periodistes solien hospedar-se a uns 100 quilòmetres de l'arribada de l'etapa del dia i a l'allotjament que els hi proporcionava l'organització del Tour. Menjaven un entrepà a la carretera durant l'etapa i aprofitaven per fer un mos fort en l'hotel. A l'acabar l'etapa devien, doncs, utilitzar la centraleta telefònica portàtil del Tour perquè doncs, hi havia carreres per guanyar l'exclusiva. Cassanyes va començar a cobrir el ciclisme pels diaris per casualitat. Doncs era aficionat, però no tant. Els altres esports ja estaven coberts amb altres periodistes assignats, així que li va tocar seguir les proves ciclistes que van, doncs, arribar a ser la seva gran passió. Recordem que el pròxim 5 de juliol, doncs, el Tour passarà per diversos pobles de la demarcació. Tarragona, Altafulla, Roda de Barà, el Vendrell, Calafell, Cunit. És un espectacle únic, recomana Cassanyes. El pas dels ciclistes és ràpid, però tota la caravana que rodeja la prova és increïble. En el seguiment periodístic pels principals rondes ciclistes, Cassanyes recorda que un Giro d'Itàlia que entrava a Ljubljana, avui a Eslovènia, però llavors Jugoslàvia, a l'altre costat del taló d'acer de la Guerra Freda, doncs patien, doncs se'ls va segellar el passaport i el temor era que passaria, doncs, quan tornessin a Espanya amb el règim de Franco. El que si veien un segell de Jugoslàvia, doncs podrien tenir problemes, però per sort no se'ls va mirar el passaport. Recordem que el Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. S'aixecarà el peatge de la C32 durant l'etapa de la Tarragona a Barcelona i es reforçaran línies de ferrocarrils de la Generalitat al cap de setmana. El Tour afectarà 400 quilòmetres de carreteres, sobretot la Nacional 340 i la C31, diumenge vinent. El Tour de França tindrà afectacions a la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona-Barcelona i dilluns 6 de Granollers als Angles. Les dues etapes sumen uns 400 quilòmetres i impliquen una 60ena de municipis. El Grand Deport dissabte tindrà, doncs, a estar una contrarellotge pels carrers de Barcelona. La jornada de diumenge, que coincidirà amb els desplaçaments cap a les platges, comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment la Nacional 340 i la C31, i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i la del matí i les 4 de la tarda. Dilluns, dia laborable. Les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, a la C17, a partir de la Gleva i a la Nacional 260 i diverses vies pirinenques. També es preveuen reforços de les línies de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Dijous, per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que hi haurà modificacions en els recorreguts dels autobusos interurbans. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos d'Esquadra. Es tracta d'un dispositiu molt diferent al que es va organitzar fa uns dies per la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya, ha assenyalat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una roda de premsa amb el titular d'Esports, Beni Álvarez, per donar detalls del pla de seguretat i mobilitat pel Tour de França, aquest divendres al Palau de la Generalitat. Ampliarem aquesta notícia a mesura que ens estem acostant a la data. D'altra banda, Cunit es prepara per viure en la Festa Major d'estiu 2026, plena de tradició, música i la gran competició dels mullats i dels cremats. El que Cunit ja ho té tot a punt per la celebració de la seva gran Festa Major d'estiu, Sant Cristòfol 2026, que tindrà lloc del 3 al 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. Tornem a actualitzar doncs, tota la programació d'aquesta Festa Major a mesura que ens anem apropant a les dates. D'altra banda, també recordem que Cunit ja té en marxa el nou dipòsit regulador d'aigua que funciona de forma automàtica gràcies a un parc fotovoltaic. El Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat doncs, aquest passat dilluns en un nou dipòsit regulador al municipi de Cunit que es troba en un recinte elevat al nord del municipi amb una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, quantitat equivalent a 10 piscines olímpiques i una superfície de 5.400 metres quadrats. Aquest és el 47è dipòsit regulador que el CAT integra en la seva xarxa de subministrament d'aigua en alta. L'aspecte més rellevant, però, és que és el primer dipòsit energèticament autònom de la seva xarxa, ja que té la coberta un parc fotovoltaic integrat per 364 plaques solars amb capacitat de generar un màxim de 200 kW per hora, potència suficient perquè l'equip del dipòsit i l'estació d'electrocloració operin de manera completament autònoma. La construcció del dipòsit ha tingut un cost de 5,6 milions d'euros, impost cofinançat entre el CAT i l'Agència Catalana de l'Aigua. Segons el president del CAT, Marc Brunet, aquest ha de ser el model a seguir del Consorci. La descarbonització del nostre sistema de captació, potabilització i distribució de l'aigua implica aprofitar grans espais disponibles com les cobertes dels nostres dipòsits per desplegar-hi sistemes de producció energètica provinent de fonts renovables, ha remarcat des de Cunit. Per la seva banda, el gerent de l'ACA, Daniel Meronyo, ha assenyalat que la construcció del nou dipòsit forma part de l'estratègia de per donar resposta a la creixent pressió sobre els recursos hídrics amb episodis de sequera més recurrents que obliguen a reforçar els sistemes existents i preparar-los per a noves exigències. La primera tinent d'alcalde de Cunit, Dolors Carreras, ha afegit que la infraestructura tindrà efectes molt positius al poble i als municipis del seu entorn, ja que augmenta les garanties de servei en els períodes de màxima demanda. En aquest sentit, Carreras ha assenyalat que, amb el nou dipòsit, el CAT disposarà d'aigua per garantir el servei a la zona de Cunit durant almenys una jornada sencera. Més notícies ens van arribar a través de la redacció del Cunit al Dia i del ventilador. 15 anys de l'àrea metropolitana i la resta del país? El nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, fa la següent reflexió, i és que Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Aquest passat divendres es va celebrar un acte al Parlament de Catalunya per recordar el 15è aniversari de l'aprovació de la llei de l'àrea metropolitana de Barcelona, una fita històrica que cal celebrar i recordar. Vagi per endavant que el reconeixement de l'encert d'aquesta llei i que els municipis que agrupen al voltant de la capital del país tinguin eines per gestionar els seus reptes i que es van dotar d'una governança que els permet compartir estratègies compartides. Barcelona és la capital de Catalunya i la seva àrea metropolitana és la locomotora que tira del país amb unes dinàmiques ben diferenciades de la resta de Catalunya. Fa temps que posem l'accent en aquesta diferenciació entre l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta del país. Creiem que estem arribant a uns nivells de diferenciació que posen en perill el mateix concepte de Catalunya. Denunciem públicament i creixem i creiem doncs, que existeix una Catalunya a dues o tres velocitats que fa perdre coherència a una manera d'entendre la nació catalana. Barcelona i l'àrea metropolitana van al seu aire i la resta del país ens sentim desconnectats i aquest no és un bon senyal. Dèiem que fa 15 anys que l'àrea metropolitana de Barcelona té la seva llei i la seva governança, però cal recordar que el mateix dia el Parlament va aprovar una llei de vegueries que havia de donar governança a la resta de regions de Catalunya, com ho feia la llei de l'àrea metropolitana, però aquesta llei no es va tirar endavant. Barcelona i la seva àrea metropolitana avancen. La resta del país quedava paralitzada. Paralitzat, doncs, perquè la resta de regions del país existien, doncs, buides de competències i governances, condemnats a seguir sent governats des d'un despatx de Barcelona. Centralisme tot curt. I és que aquí és on recau el problema de les dues velocitats. El mapa de Catalunya veu com una regió, l'àrea metropolitana gestiona els seus reptes compartits i la resta no ho podem fer. No podem condemnar el país a recrear les àrees metropolitanes com es vol fer per a la Tarragona, Lleida o Girona, recreant doncs un model centralista i centralitzat i deixar la resta dels municipis i comarques en uns llims. Catalunya juga el seu futur com a nació, com a comunitat aquí. Doncs volem i necessitem una capital de país i una àrea metropolitana potent i competitiva a nivell global, però aquesta capital i la seva àrea metropolitana no poden estar desconnectades del seu interland que hi dona tot el sentit i significança. Al Parlament celebrant doncs 15 de celebren 15 de l'àrea metropolitana, però el que realment hauríem d'impulsar des del Parlament és la solució a la necessitat de governança de la resta de regions del país. Si no estem condemnats a dissoldre Catalunya en una gran àrea metropolitana mentre desertitzem doncs la resta del país. I es creu que hi ha consens, doncs cal relligar-lo i impulsar la governança regional de Catalunya, al qual si no doncs passarem en dificultats al futur d'aquest estimat país. Una reflexió que realitzava el nostre alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes. D'altra banda, també recordem que dilluns vinent, a 7:45 de vespre, se celebrarà la sisena edició del Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels seus inicis el grup es va formar amb intenció de cantar a veus, cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram a Biblioteca de Cunit. I l'empresa de la piscina d'onades per surf a Cunit defensa l'impacte per l'economia local. Segons el diari, Wave Garden exposa la potenciació del destí inclusiu a nivell immobiliari amb la regularització de les propietats. I és que la companyia Wave Garden, que impulsa la construcció d'una piscina d'onades per la pràctica de surf i un càmping annexa a Cunit, ha publicat un informe en el que assenyala que aquestes infraestructures generaran rentabilitats de 9 vegades el capital aportat i taxes d'ones internes de rentabilitat, el TIR, de fins a 178%. La TIR medeix la rentabilitat d'una inversió. És el percentatge de benefici o pèrdua anual que s'espera obtenir sobre el capital invertit. Wave Garden afegeix que, a més, suposa augments en el valor del sòl de fins a 10 vegades conforme al seu valor inicial. L'informe es publica després de que la Generalitat hagués permès i, a més, doncs, l'aprovació definitiva per al projecte de Cunit, pel que l'empresa ja podria iniciar els treballs de redacció i execució, i no ha especificat tot doncs, i els calendaris. La companyia detalla resultats de les seves instal·lacions en el món que assegura té un impacte quantificable en el valor dels immobles, la rendibilitat dels inversors i l'economia dels destins. Defensa que les llacunes de surf estan passant de ser meres instal·lacions recreatives a convertir-se en una nova i potent categoria d'infraestructura immobiliària. I és que l'Ajuntament de Cunit va donar la seva autorització i defensa la seva inversió com un atractiu turístic que ha de situar el municipi en un mapa de destinacions atractiva. Tot i això, molts veïns, entitats i partits de l'oposició rebutgen la llacuna pel seu impacte sobre el territori i escassa sostenibilitat ambiental en una època de canvi climàtic i de períodes de sequera recurrents. En el document, Wave Garden assenyala que durant dècades els projectes immobiliaris a gran escala han tingut com a epicentre els camps de golf, centres equestres o balnearis. Considera que les llacunes de surf s'estan imposant com una alternativa de nova generació que no només funciona com a instal·lació experiencial d'alta gamma, sinó també com a actiu comercial independent doncs capaç d'impulsar l'afluència de visitants, el temps de permanència en el destí i l'augment del valor en tot l'ecosistema del voltant. Explica que la llacuna en Praia de Grama, per exemple, a Brasil, la primera urbanització privada del món construïda al voltant d'una llacuna de surf, ha amortitzat la inversió en 3 anys. Després de l'anunci de la inclusió de la llacuna de surf de Wave Garden, les 200 parcel·les residencials de la fase final, que portaven anys sense vendre, s'esgotaran en qüestió de mesos i es van vendre a un preu de 10 vegades superior al de les unitats de les fases anteriors. És un resultat similar al de la piscina de Beyond the Club, també a Brasil. És un complex íntegre surf-esport, el que integra surf-esport van estar en un hotel de 78 habitacions, 9 restaurants, instal·lacions esportives d'èlit, simuladors d'esquí i Fórmula 1, entorn del Wave Garden Cove més gran del món. La inclusió d'una llacuna de Wave Garden en un desenvolupament pot reduir significativament el risc de grans inversions. L'empresa obrirà instal·lacions a Coachella Valley, a Califòrnia, a Corea del Sud, el qual compta amb Wave Park, i a Virginia Beach, als Estats Units. Sobre l'impacte que assenyalen els contraris de les piscines donades, Wave Garden apunta que aquestes instal·lacions tenen un consum energètic 10 vegades inferior al de qualsevol altre sistema menor, i doncs amb necessitats de formigó, infraestructures preparades per l'energia solar i solucions de consum net d'aigües zero, el que permet desenvolupar una nova generació de surf parks amb una petjada ambiental significativament menor. Però encara tenim més notícies. Segons el diari, Russell Crowe escolleix Cunit per allotjar-se durant el rodatge de la seva nova pel·lícula. L'actor neozeolandès s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de The Last Droid. L'actor neozelandès Russell Crowe s'ha instal·lat temporalment a Cunit mentre participa en el rodatge de Last Droid, una producció internacional d'aventures i fantasia que està gravant-se des de fa dies en una zona boscosa entre Sant Cugat del Vallès i Rubí. El 5 Range Rover grisos amb els cristalls tintats i matrícules italianes no han passat desapercebuts pels veïns de Cunit des de fa almenys cosa d'un mes. A primera hora del matí, surten d'una masia en una decidida i ràpida formació, al qual es pregunta qui va en aquests vehicles. És una comidilla que s'ha extès per tota la localitat. Són pocs els veïns que han reconegut a l'actor, tot i que ha acudit a un equipament esportiu de la localitat, a una guingueta de la platja i a una cafeteria a peu de carretera, a la C31. Certa que la seva imatge ha canviat molt respecte al que es mostra a la pel·lícula Gladiator, i la poblada barba i una gorra ajuden a l'anonimat. L'actor porta més d'un mes a Cunit. Els problemes pel rodatge de la pel·lícula en una zona boscosa a Sant Cugat del Vallès, afectada per les restriccions a causa de la pesta porcina, han ralentitzat el rodatge, i al maig la Generalitat va exigir mesures de bioseguretat i per això fa un parell de dies ha pogut doncs reemprendre's. La pel·lícula està dirigida per William Eubank i compta amb un ampli equip d'unes 300 persones. La història segueix a un vellet líder celta que lluita per protegir a la seva família i a la seva... i el seu poblat, en una trama ambientada en un univers de fantasia, on Crowe comparteix elenc amb Roser Leslie, Andreas Pitchman i Daniel Zobato. Els rodatges desenvolupen els terrenys de l'Incasol, situats entre Sant Cugat del Vallès i Rubí, una zona que es troba dins de l'àrea afectada per les restriccions derivades de la pesta porcina africana. La producció va tenir que adaptar-se als seus protocols després de que el passat mes de maig el Departament d'Agricultura exigís l'aplicació de mesures de bioseguretat per poder continuar amb les gravacions. Més enllà del rodatge, també han transcendit alguns detalls sobre el dia a dia de l'estrella de Gladiator. Segons explica el periodista Jaume Miranda, en el programa Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, Crowe hauria escollit Cunit com a lloc de residència durant la seva estança a Catalunya, una decisió que ha sorprès per la distància respecte al set de rodatge. D'acord amb aquesta informació, l'actor estaria satisfet amb la vivenda escollida per no tant com els desplaçaments diaris, sinó per les retencions habituals de les carreteres. Per aquest motiu, hauria sol·licitat un helicòpter per arribar a realitzar els trajectes entre el seu allotjament al Baix Penedès i la zona de gravació al Vallès, extrem que ha sigut desmentit per una font propera al rodatge. La presència d'una figura de la talla de Russell Crowe a Cunit ha despertat una gran expectació entorn a una producció que manté bona part dels seus detalls sota secret, però que ja s'ha convertit en un dels rodatges internacionals més destacats que acull Catalunya durant aquest any. Més notícies. El fiscal sol·licita prop de 10 anys de presó per intentar matar la seva exparella a Cunit. L'home hauria agredit en 3 ocasions en una arma blanca al coll i al braç. I és que gairebé 10 anys de presó és la pena que la Fiscalia de Tarragona demana per un home acusat d'intentar matar la seva exparella a Cunit. Quan la víctima estava dins del cotxe, la va agredir amb una arma blanca al coll i al braç. En l'escrit de l'acusació del Ministeri Públic s'assenyala que s'ha tingut en compte a l'hora de demanar la pena als agreujants de parentesc i de reincidència. A les seves conclusions provisionals, la Fiscalia qualifica els fets com una tentativa d'homicidi i demana una pena de 9 anys i 11 mesos de presó. A més, se sol·licita que durant 12 anys no pugui comunicar-se ni apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima. Així mateix, aquesta imposició de la privació de la pàtria potestat respecte als fills en comú, doncs hi fixa la responsabilitat civil en 480 euros per les lesions causades, 3.000 per les seqüeles i 10.000 pels danys morals. A l'acusat va mantenir doncs, una relació sentimental anàloga a la matrimonial intermitentment amb la víctima que finalitzà el 25 de juny de 2024. D'aquesta relació nasqueren diversos fills. La dona, en el moment dels fets, residia a Cunit. En el 2021, amb dos parts signaren un conveni regulador acostant doncs, i acordant-se una guarda i custòdia compartida per setmanes respecte als seus fills, a començar a complir-se des de la ruptura definitiva fins al 9 de juliol d'aquest mateix any. Sobre les 10 de la nit del 20 de juliol doncs, del 2024, la dona, al veure que no estava al cotxe de l'acusat en el seu domicili de Cunit, on residia amb els seus fills, va tenir doncs, que decidir passar per la porta del domicili, moment en què l'acusat va sortir de la vivenda i es va col·locar al mig del carrer, impedint que la dona prosseguís el seu camí. En aquell moment va començar una discussió i forcegeix entre aquesta dona i la parella de l'acusat i la seva filla, i per aquests fets se segueix un altre procediment judicial. Una vegada finalitzat l'incident, la víctima es va marxar amb el seu vehicle per marxar-se del lloc. A l'acusat es va dirigir a ella i sense mediar paraula, doncs, de forma repentina i portant doncs, un objecte incisiu punçant, compatible amb una arma blanca, se li va clavar en diverses ocasions a la zona esquerra del coll i del braç. En continuació, l'encausat va agafar pel coll, pel cabell a la dona per treure-la del vehicle. I tot i això, doncs, no ho va aconseguir, ja que ella va aconseguir accelerar i fugir del lloc. Les lesions van trigar 10 dies en curar-se, de les quals dos van estar impedint doncs, per als seus ocupants, per les seves ocupacions, li impedia doncs, realitzar doncs, vida quotidiana. A l'acusat es troba en presó preventiva des del 23 de juliol de 2024. L'acusat ja havia sigut condemnat per l'Audiència Provincial de Barcelona el 19 de desembre de 2001 a 10 anys de presó per homicidi per pena extingida el 2010. També el 19 de juny de 2013 pel jutjat del penal 8 de Sevilla per amenaces en l'àmbit de la violència domèstica, pertinença d'armes prohibides el desembre de 2011 pel jutjat del penal 3 de Tarragona i per conduir sense permís al febrer del 2020 pel jutjat de primera instància instrucció número 1 del Vendrell. Però encara tenim més notícies, i és que el Club Esportiu Millo Cunit torna a estar d'enhorabona amb la seva gran participació a la Bavaria Open 2026, al qual hi ha participat Marc Soldado, Triana Álvarez, Lara Lucas, Alexia Quijada i Jun Mejías, el que ha quedat tercer per equips. Tota la informació a taekwondomillocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Al tenim les Olimpíades de la gent gran del Baix Penedès que han arribat al seu final. Banyeres del Penedès ha acollit la gran final d'aquesta primera edició que ha reunit els equips finalistes de Banyeres del Penedès, la Bisbal del Penedès, Santa Oliva i Albinyana, municipi que s'ha proclamat campió. Durant la jornada, els participants han competit en proves de rummy cup, domino, parxís, petanca i bitlles catalanes, però el més important ha estat l'esperit de convivència, companyonia i participació que s'ha viscut durant tot el matí. Enhorabona, doncs, a tots els participants per fer aquesta primera edició un èxit i demostrar que l'envelliment actiu també és sinònim d'il·lusió, amistat i cohesió entre els municipis del Baix Penedès. També tenim jornada Balanç Elèctric 2025. Passem a l'acció, cap a un sistema elèctric resilient a Catalunya. L'Institut Català d'Energia, l'ICAEN, organitza una jornada de referència per analitzar la situació del sistema elèctric català i debatre els principals reptes de la transició energètica. Durant la sessió es presenten les dades més rellevants elaborades per l'ICAEN i s'obriran espais de debat sobre el futur del sistema elèctric amb una atenció especial al paper dels municipis i a les iniciatives que ja estan impulsant des del territori. Recordeu, avui, durant tot el dia, fins a les 2 del migdia, el districte administratiu de la Generalitat al carrer del Foc número 57 de Barcelona, a Montjuïc. I també et recorda el Consell Comarcal doncs, la formació gratuïta per a empreses del Baix Penedès. Saps quines són les obligacions de les empreses en matèria de prevenció d'assetjament sexual i per raó de sexe? Et convidem a participar en la formació Prevenció i Intervenció contra l'Assetjament Sexual i o bé per raó de sexe. Una sessió pràctica per conèixer les eines necessàries per crear entorns laborals segurs, respectuosos i lliures de discriminació. Què hi treballem? Definicions i normativa vigent i les obligacions de les empreses. La prevenció de l'assetjament sexual i parlareu de sexe. Procés d'inversió, investigació, protocols i actuació i intervenció. I preguntes habituals. Recordeu que aquest curs serà el proper 11 de novembre de 10 de matí a 2 de migdia a la sala del Monestir de Santa Oliva al carrer mossèn Antoni Paradís, número 47. Activitat gratuïta amb inscripció prèvia i diploma de la formació. Més informació al Consell Comarcal del Baix Penedès. I també recorda que encara sou a temps de sol·licitar els ajuts per la retirada de residus de materials d'aïllament i de construcció que continguin amiant. Termini de presentació fins al 2 de juliol. Aquests ajuts tenen com a objectiu fomentar la retirada segura de l'amiant dels immobles i subvencions de les despeses de retirada, transport i tractament dels residus. Poden sol·licitar les particulars a comunitats de propietaris, empreses, entitats sense ànim de lucre, persones autònomes i ens locals propietaris d'immobles amb elements d'amiant. Els ajuts poden arribar fins als 30.000 euros per immoble i s'atorguen per ordre d'entrada de les sol·licituds fins a exaurir el pressupost disponible. Més informació i tramitació amb ajuts per retirar residus de materials d'aïllament i de construcció amb amiant a residus.gencat.cat. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, i com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró, endavant!
5: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
7: Bon dia, el temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda. I amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpica tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cos moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està rissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit, però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia, i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar, i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogor. Ben feble de mestral al matí i moderat, de garbí la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejol al matí i maró a la tarda.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: El govern espanyol allarga 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, que es va activar arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació d'energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar aquestes mesures.
10: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
9: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Sònia Kerr.
11: Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 banyistes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
12: Per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents en una casa de colònies de Palamós.
11: Els suposats agressors serien dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
9: Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost.
11: Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional en què s'han detingut 23 persones. Captaven les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius.
9: En Cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC.
11: El Teatre GREC de Montjuïc Marta, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari. L'escenari d'aquest espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui i fins dimecres.
9: Als esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina, Anna Freixa.
13: Va superar el play-off de Sens contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
9: I fem també un cop d'ull al temps per veure l'evolució de les altes temperatures que seguim vivint a Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere que està venint amb un temps una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i tanmateix al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passa en 3 minuts de les 2.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum fins a un 6%. Un executiu que, a més, avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
17: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
16: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
18: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
16: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
9: Doncs malgrat la pròrroga d'aquestes mesures, entre elles la bonificació al preu dels carburants, el sector dels transports es manté a l'expectativa, ja que està pendent també de les regulacions de la Comissió Europea.
11: Així ho ha explicat a la xarxa el secretari general de l'Associació d'Autònoms Pimes Transportistes de Catalunya, Carlos Folqui.
19: Les ajudes que ja s'aprovaron de 20 céntimos para el sector del transporte de mercancías por carretera, todavía no se ha cobrado ninguna de ellas justamente por la intervención de la Comisión Europea y las operaciones de supervisión que está haciendo. Mucho nos tememos que con este nuevo paquete de ayudas nos volvamos a encontrar en la misma situación. Por eso es vital y es importantísimo la coordinación entre Unión Europea y Gobierno de España. No tiene ningún sentido que se aprueben paquetes de ayudas y hayan pasado 4 meses y sigamos en el sector del transporte sin haber cobrado esas ayudas.
11: Folky ha fet èmfasi que, tot i la baixada de preus, continuen sent més elevats que a l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà.
9: Doncs justament avui hem sabut que els preus es mantenen estables al juny al conjunt de l'Estat, segons la dada avançada de l'IPC, que el situa en el 3,2%.
11: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescs i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
20: Notícies en xarxa.
9: El govern veneçolà eleva 1.450 persones la xifra de morts pel doble terratrèmol i 17 d'ells són espanyols.
11: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
9: El país afronta ara hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
11: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
21: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las Policías Nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
11: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
9: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci en poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins allà, Ràdio Sabadell, Pol García.
22: La plaça de Sant Roc davant de l'Ajuntament de Sabadell ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició feta per l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors ara fa una setmana que van morir ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur, però des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
23: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
24: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
23: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
9: Tenim novetats també pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs durant la campanya de la sega.
11: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
9: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
0: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
1: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
2: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua us durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
0: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
9: Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica l'Anuari de l'Educació 2026, que enguany compleix 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
6: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
3: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
9: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent, segons han explicat fonts policials. Més detalls des de Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
25: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
9: Doncs no deixem les investigacions policials perquè Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya. Ha estat en una operació conjunta per la qual hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
26: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen

0: promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
1: I els Mossos han rebut una quarta denúncia contra el productor de cinema Xavier Atance, a qui s'investiga ja per agressió sexual a 3 treballadores de la seva empresa.
2: Els Mossos van detenir Atance el 10 de juny i la magistrada en va decretar la llibertat amb mesures cautelars. La causa està oberta pels delictes d'agressió sexual i assetjament. També s'ha dictat una ordre d'allunyament i la prohibició de comunicació amb les víctimes. També se li ha retirat el passaport.
3: Notícies en xarxa.
1: Unir propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que fa 15 anys que funciona. Aquest matí han presentat un nou habitatge rehabilitat al carrer General Prim de la localitat. En una dècada han atès una 80ena de persones. Canal Taronja Central, Aina Font.
4: Convertir pisos buits en llars. Aquest és l'objectiu de la masoveria urbana de Càritas Manresa, que aquest matí ha presentat un nou habitatge rehabilitat fruit d'un projecte que uneix propietaris de pisos que necessiten reformes amb famílies que tenen dificultats per accedir a un habitatge. Els futurs llogaters són els que rehabiliten els immobles sempre sota la supervisió de professionals i un cop acabades les obres hi poden viure pagant un lloguer assequible. És el cas del pis presentat avui, que s'ha convertit en la nova llar de la família de Meriem Belazis, gràcies a la cessió del seu propietari, Domènec Selves.
5: Nosaltres abans no teníem una llar, un pis, i havíem d'estar acollits per familiars. Jo, com a estudiant, això era una mica difícil perquè em costava concentrar-me. Gràcies a Càritas, a la masoveria urbana, ara sí que tenim una llar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida.
6: Aquests pisos com aquests, que t'arriben com herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci. El projecte, a part de tenir aquesta sensibilitat social, et faciliten moltíssim tot el que és la gestió d'unes obres.
4: Des que es va posar en marxa l'any 2015, la masoveria urbana ja ha recuperat 24 habitatges i ha beneficiat 80 persones. Per això fa una crida a nous propietaris perquè s'assumin a una iniciativa finalista dels premis als projectes innovadors de Càritas Espanyola.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
2: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, volíem dir, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades. Això va ser el 2015.
1: Sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per a joves que ofereix la Generalitat.
2: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo lloguer jove estatal.
1: És moment per a la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec, que enguany celebra la 50ª edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'òpera de Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
2: El Grec també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No mires, de Joan Arquer. La directora del Grec, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
7: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares, que és programació internacional, suporta la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
2: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el grec. A més, s'ofereixen dues propostes gratuïtes on s'hi podrà accedir amb reserva prèvia. Es tracta d'una projecció de curtmetratges al Teatre Grec el 8 de juliol i d'un concert a la Sagrada Família el 17 de juliol amb Maria Arnal, Lídia Pujol i el Cor Cererols.
1: I una de les propostes

0: Aquest grec, Alec Rigola, transforma la sala Heartbreak Hotel en el mític cau d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i al bosc, en el centre de creació del geni nord-americà. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Alex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
2: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
1: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena demà i que ja té les entrades esgotades.
0: Encara a Barcelona, la capital catalana esdevé aquesta setmana la capital del món del debat arquitectònic global i aplega 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països al Congrés Mundial d'Arquitectes.
3: Com construir més parc social d'habitatge en l'era de la crisi climàtica? És la pregunta a la qual volen respondre els experts reunits a Barcelona. La presidenta del Consell Superior de Col·legis d'Arquitectes d'Espanya és Marta Vall-Llosera.
4: Ens fa falta molt parc d'habitatge. Hem de veure com ho fem, amb obra nova en alguns casos, amb rehabilitació i regeneració de barri en altres, però sempre buscant qualitat, buscant edificis eficients i que, per tant, redueixin al màxim la demanda energètica dels.
3: El Congrés es reparteix en tres seus, el Centre de Convencions Internacional, amb les ponències principals, el Disseny Hub, amb xerrades i activitats, i les tres xemeneies, amb una exposició central, els fòrums oberts i els actes institucionals.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
5: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria, superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada a la poliesportiva i es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
6: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
7: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. Molt difícil.
5: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off, tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport. Aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I al Barça d'hoquei patins s'ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda, l'argentí fins ara al Pons de Lleida, on havia estat cedit pel Barça en la darrera temporada. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina, amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny del 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Ponsarnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència, 74-76, davant la Gran Bretanya. Després de dominar durant bona part del partit un parcial de 19-27, en el darrer quart va capgirar el marcador per donar el triomf a Gran Bretanya. Jaume Ponsarnau ho valorava així.
8: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria doncs, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
5: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyànigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. És el primer títol per Camproví.
9: Al final era un sprint largo, si cuentas ya el primer repecho, duro, y quizá no soy el más rápido en 5 o 10 segundos, pero sabía que al ser larga y la carrera muy dura y con el calor, se adapta muy bien a mí este sprint, y creo que he tenido la paciencia de esperar, y cuando a Joel le han faltado un poco de fuerzas he podido pasarlo.
5: I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputat a la Vall d'Avui. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid batent el rècord de la prova amb 2 hores 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. I Cira Vella i Héctor Díez s'han proclamat campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior. Es disputava aquest campionat aquest cap de setmana a Torredembarra.
0: Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Ara hem de fer una petita pausa, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
15: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
16: La fisioteràpia a l'odontologia.
17: La fisioteràpia aplicada a l'odontologia pot proporcionar grans beneficis en el tractament del dolor i les disfuncions associades amb la mandíbula i el sistema masticatori. Mitjançant tècniques especialitzades es pot millorar la salut bucodental i la funcionalitat de la mandíbula. A més, ajuda a tractar problemes com el bruxisme i les tensions musculars, afavorint així una millor qualitat de vida.
15: Salut activa.
18: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
19: La mandíbula superior i inferior, si no encaixen correctament, és com dèiem, no? És el primer indici de que hi ha algun problema mandibular. Llavors, també hi ha altres que potser no ens adonem, i si tenim algú que dorm amb nosaltres i ens diu que ronquem molt, aquest és un dels indicis, també. O que quan ens aixequem del llit, veiem que en el coixí hi ha una miqueta de saliva. Això vol dir que no tanquem bé la boca durant la nit. Aquí també hi ha un altre problema. I, bueno, tendència a dormir amb la boca oberta és un dels pitjors perquè pot provocar altres problemes, tant de mandíbula com digestius, més endavant. Llavors, si tens algun indici d'aquests, és important posar-te en mans d'un odontòleg per resoldre aquest problema.
15: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:15.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol ha allargat 3 mesos més les ajudes encara vigents de l'anomenat escut anticrisi, activat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. Es mantenen, doncs, els descomptes als carburants, el bo social elèctric i les bonificacions a la instal·lació de les energies renovables. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, destaca els beneficis de prorrogar les mesures.
20: Seguimos hacia adelante dando alivio a hogares y empresas para reducir el impacto, minimizar el impacto de la guerra de Irán. Seguimos fortaleciendo el despliegue de las energías renovables, la electrificación de nuestra economía como muestra de esa búsqueda por una mayor soberanía energética.
0: El Consell de Ministres també ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És dilluns 29 de juny de 2026 i tenim més titulars. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts de difícil vigilància costanera. Ho ha demanat l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada ara fa una setmana. Sònia Kerr.
3: Des que va començar la temporada de bany, ja han mort 9 persones. La consellera d'Interior, Núria Parlon, insisteix en la corresponsabilitat de la ciutadania.
2: Per molts socorristes que tinguem, per molta normalitat que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents en una casa de colònies de Palamós.
3: Els suposats agressors serien dos joves aliens al centre i que haurien accedit a una de les habitacions aprofitant que la casa té un accés obert permanent.
0: Alliberen sis dones víctimes d'explotació sexual en el desmantellament de dues xarxes de prostitució low cost. Ha estat en una operació conjunta dels Mossos i la Policia Nacional. S'han detingut 23 persones. La xarxa captava les dones als països d'origen amb falses promeses de feina i les sotmetien després a deutes abusius. I en cultura arrenca la 50a edició del Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el Grec.
3: El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural l'Òpera dels Tres Rals des d'avui i fins dimecres.
0: En esports, el Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina. Anna Freixa.
5: Va superar el play-off de sense contra el Manlleu, imposant-se per 6-4 en la tornada i havent guanyat també l'anada per 2-3. Els vilafranquins tornen a la màxima competició estatal un any després del descens.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
21: Bon dia. Aquesta jornada de Sant Pere, que està venint amb bon temps, una altra vegada completament estiuenc. Igualment, ha punxat una miqueta la temperatura a les comarques de la Catalunya central, del Pirineu, de Ponent, però en qualsevol cas encara parlem de calor, perquè al llarg d'aquesta tarda arribarem a màximes de 33, 34, 35 graus, que en són molts, bàsicament a les comarques de Ponent, però ja no arribarem a aquesta fita psicològica dels 40 graus de màxima. En canvi, on farà més calor avui serà l'interior gironí, sobretot a la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany i, tanmateix, al prelitoral barceloní. Entre els dos Vallesos i el Baix Llobregat és on tindrem les temperatures més elevades, fins als 36-37 graus, per exemple, al Baix Vallès. Ara bé, compta amb les tempestes que ja estan caient en alguns indrets del Pirineu i que continuaran caient amb més ganes entre el Berguedà, el Lluçanès, el Ripollès, la Garrotxa, algun ruixat arribant fins a Osona o al Prepirineu Lleidatà. A la resta del país, molta tranquil·litat. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol prorroga 3 mesos més les principals ajudes que encara estaven vigents per la guerra a l'Orient Mitjà. Entre les que continuen hi ha els descomptes als carburants, tot i que aquests aniran desapareixent progressivament. També el gruix de les ajudes als consumidors més vulnerables i la desaparició d'alguns impostos que permetran abaratir la factura de la llum un 6%. Un executiu, a més, que avui ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per tal de garantir l'accés a l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquesta anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 0,4 fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
23: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
22: Govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Saiz és la portaveu del govern espanyol.
24: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
22: Consell de Ministres que també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre els funcionaris.
0: Doncs justament coincidint amb aquest anunci de pròrroga de mesures, hem sabut que els preus es mantenen estables al mes de juny al conjunt de l'Estat, ho diu la dada avançada de l'IPC, que se situa en el 3,2%.
3: És el tercer mes que la inflació es manté en el mateix nivell de creixement interanual, sobretot per la tendència a l'alça de l'electricitat i el gas, que han augmentat els preus durant el mes de juny. Els combustibles i els lubricants per a vehicles personals arrosseguen els preus a la baixa. En paral·lel, la inflació subjacent, que exclou aliments frescos i productes energètics, es modera una dècima fins al 2,9%.
1: Notícies en xarxa.
0: El govern veneçolà eleva 1.450 la xifra de morts pel doble terratrèmol. 17 d'ells són espanyols.
3: En les darreres hores s'ha localitzat 12 persones de nacionalitat espanyola sota la runa, de manera que la xifra de desapareguts ha disminuït a 138 persones. El telèfon d'emergències consular ha rebut 635 trucades.
0: Això mentre Veneçuela afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa. I més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència.
3: La periodista veneçolana Rosalí Hernández ha parlat d'unes autoritats poc efectives i sobrepassades, ha dit, en la gestió de la crisi. Són declaracions a la xarxa.
4: Una de las cosas que podemos resaltar de todas estas labores de rescate es que la presencia del Estado ha sido solamente para controlar y amedrentar. Los efectivos de seguridad que se encuentran en este momento en la zona trabajando son voluntarios de las policías nacionales, la Guardia Nacional, sin ningún tipo de experticia, que simplemente por voluntad propia han ido a colaborar sin ningún tipo de herramienta, pero no porque haya un protocolo o porque haya una estrategia efectiva por parte del Estado.
3: L'últim balanç eleva a 3.150 els ferits pel doble sisme.
0: Mentrestant, a Catalunya continuen les mostres de solidaritat amb les víctimes. Aquest migdia, diversos ajuntaments han convocat un minut de silenci. És el cas de poblacions com Martorell, La Garriga, Mataró o Sabadell. Anem fins a aquesta última. Ràdio Sabadell, Pol Pairó.
6: La plaça de Sant Roc, davant de l'Ajuntament de Sabadell, ha acollit un minut de silenci convocat pel consistori en mostra de condol i solidaritat amb el poble veneçolà, després dels terratrèmols que han provocat nombroses víctimes mortals i importants danys materials. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha encapçalat l'acte institucional, acompanyada pels regidors i regidores del govern municipal, així com pels representants dels grups de l'oposició que han participat conjuntament en aquest gest de suport. Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Sabadell s'ha adherit a la iniciativa promoguda per la Federació de Municipis de Catalunya.
0: Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. És la resposta a una petició que ha fet l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort la setmana passada de tres menors ofegats a la platja de la Rabassada. Avui el govern ha presentat la campanya de bany segur i des que va començar la temporada, ara fa només 15 dies, han mort ja 9 banyistes. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
7: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: També tenim novetats pel que fa a la lluita contra els incendis. Aquest estiu, a la Catalunya Central es posa en marxa una prova pilot per reduir el risc de propagació de focs en la campanya de la sega.
3: Els tractors portaran un gran dipòsit d'aigua per fer servir si s'encén algun camp i també tindran un sistema per avisar els serveis d'emergència.
0: Ràdio Sallent, Ona Pardo.
8: La meitat dels focs que registren el país durant els mesos de més calor els provoquen les màquines de sega. Els treballs agrícoles amb una petita espurna poden encendre un camp i per evitar que es converteixi en un gran incendi, a la Catalunya Central els pagesos han introduït un nou sistema. Portaran uns dipòsits amb 450 litres al tractor i també tindran un dispositiu per avisar els ADF, bombers o agents rurals. N'han parlat el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega, i el president de les ADF del Bages Moianès, Jordi Tort.
9: Que puguem erradicar els incendis que puguin ser fruit dels treballs agrícoles i d'aquesta manera poder ajudar la pagesia, que és el que nosaltres intentem.
12: Si tens l'aigua amb un kit, igual que portem amb una pick-up nostra, amb 450, que podem tirar molta més aigua, o sigui, la mateixa aigua ens durarà molt més temps, doncs la resposta és molt més ràpida.
8: De moment, aquesta prova s'està engegant a 40 municipis del Bages i el Moianès. Confien que si s'actuen els primers minuts d'un foc es pot controlar i evitar que es propagui. I si tot va bé i es demostra l'eficàcia del sistema, esperen fer-lo extensiu a la resta del país.
0: De la seva banda, els bombers treballen per millorar la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa, mentre reforça la flota de mitjans aeris. Aquest matí s'ha presentat la campanya forestal al Penedès, que per primera vegada disposa d'un servei territorial de protecció civil propi. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
13: La campanya, un any més condicionada per l'emergència climàtica, l'ha encapçalat el delegat territorial del govern del Penedès, Lluís Valls, que ha remarcat la importància que el Penedès ja disposi d'un servei territorial de protecció civil propi.
14: Depeníem de tres àrees, l'àrea de Catalunya Central, Barcelona i Tarragona. Ara tenim ja un servei de protecció civil al Penedès, que evidentment doncs, reforça encara més aquest caràcter de poder fer front a les emergències. És un pas endavant del Departament d'Interior del Govern de la Generalitat.
13: Durant la reunió s'han presentat les novetats de la campanya forestal 2026, com per exemple el fet que la flota de mitjans aeris del cos de bombers s'hagi reforçat amb la incorporació d'un helicòpter en propietat de la Generalitat. D'altra banda, a nivell de seguretat estratègica i fruit de la supervisió de la campanya forestal 2025, s'ha millorat també la capacitat de presa de decisions en escenaris d'alta incertesa.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria social. Equitat.org denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos per destinar-los als centres amb més complexitat. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix, per cert, 20 anys de trajectòria. Esther Minguell, bon dia.
26: Bon dia. L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
27: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
26: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Badalona, el ple de l'Ajuntament ha aprovat la modificació del Pla General Metropolità per poder ampliar el campus de l'Hospital Can Ruti. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari, biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals a l'entorn de la serralada de Marina. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
28: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen, assenyalen, afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats. Ho ha detallat el tinent d'alcalde, Daniel Gràcia.
5: La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
28: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats.
0: Són 3:15. Els Mossos d'Esquadra investiguen un cas de presumptes tocaments a dues adolescents que passaven uns dies en una casa de colònies de la Fosca, a Palamós, al Baix Empordà. Els suposats agressors haurien estat dos joves aliens al centre que haurien accedit a una de les habitacions, aprofitant que la casa té un accés obert permanentment, segons han explicat fonts policials. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
11: Les mateixes fonts han explicat que els fets van passar cap a les 6 del matí d'aquest dissabte. Els intrusos van accedir a l'interior de la casa de colònies i van arribar fins a una de les habitacions on dormien alguns dels participants en les activitats de colònies que van a càrrec de l'empresa Rosa dels Vents. Almenys un d'ells hauria fet tocaments per damunt de la roba a dues menors que estaven al llit en aquell moment. Les joves es van despertar espantades i els nois van aprofitar la confusió per fugir. Alertats els monitors, l'empresa va posar els fets en coneixement dels cossos policials. La unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà ha agafat les regnes de la investigació. Els agents treballen ara per identificar els intrusos que van accedir a la casa de colònies de la Fosca i, si és el cas, detenir-los. El grup afectat per aquest incident estava a punt de finalitzar ahir diumenge mateix aquesta estada de colònies d'estiu a Palamós.
0: Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'elles ja en presó sense fiança. L'operació, a més, ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes alliberar-ne 6. Marc Dalmau, bon dia.
15: Bon dia. Es tracta de dos clans, un d'origen espanyol i l'altre brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on, a més, les condicions eren infrahumanes. Ho explica el sotsinspector Lluís Moreno, cap dels especialistes en tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
16: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. Més de 100 homes és una quantitat exagerada. Aquesta organització el que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
15: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. El 17 de juny es van fer 16 entrades, 11 en cases prostíbul de Sabadell-Vico, la zona de Mataró, entre d'altres. En l'Escorcoll es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma.
25: Notícies en xarxa.
0: Les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb morts i ferits greus a les carreteres de Lleida. Segons un estudi del RAC, aquest vehicle, la moto, representa un 2,9% del total de la mobilitat a la demarcació. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: Durant la presentació de l'informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació a la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos. L'estudi amb dades del període 2022-24 situa la C14 entre Artesa de Segre i Pons a la Noguera com el tram amb un índex de risc més alt de la demarcació, on enguany hi ha hagut dues víctimes mortals. Aquí és on Lamiel veu necessari suprimir els avançaments.
18: Per tant, és imprescindible actuar en aquella mena de variant que fa la C26 a Artesa de Segre, on hem tingut les dues víctimes mortals, en una zona que hi ha una possibilitat d'avançar quan no hi hauria d'haver avançament, i ja m'anticipo a dir quina és la solució que veiem nosaltres, i potser amb unes contínues rugoses contundents que t'indiquin que és una zona perillosa i que, per tant, no cal avançar.
17: D'altra banda, el tram amb més accidents a la demarcació es comprèn entre la carretera L11 i la Nacional 2 als Alamús i també l'N240 a Lleida.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Catalunya registra 130 morts atribuïbles a les altes temperatures la darrera setmana.
3: Segons dades del sistema de monitoratge de la mortalitat diària, la mortalitat es va disparar coincidint amb l'onada de calor, ja que abans que comencés diumenge passat, la xifra de defuncions en les primeres 3 setmanes de juny era de 12. Més de la meitat de morts atribuïbles a les temperatures la setmana passada van ser de persones de 85 anys i més, un total de 76. És el juny amb més mortalitat atribuïble a la calor des que es va iniciar la recollida de dades el 2015.
0: I sobre el termini per sol·licitar els ajuts al lloguer per joves que ofereix la Generalitat.
3: S'hi poden acollir els menors de 35 anys que siguin titulars d'un contracte d'un pis o una habitació de lloguer, que podran rebre entre 20 i 250 euros al mes en funció dels ingressos. Les peticions es podran presentar fins al 10 de juliol. El govern hi destinarà gairebé 27 milions d'euros i pretén compensar així la demanda no atesa pel bo de lloguer jove estatal.
0: Moment per la cultura. Avui arrenca el Festival de les Arts Vives i les Arts Escèniques de Barcelona, el GREC, que enguany celebra la 50a edició. El Teatre Grec de Montjuïc, epicentre dels espectacles, amb música, teatre, dansa i circ, serà l'escenari de l'espectacle inaugural, l'Òpera dels Tres Rals, des d'avui fins dimecres.
3: El GREC també ha programat noves propostes teatrals, com l'estrena de Grans Bardisses, de Llàtzer García, l'òpera contemporània Bovary, de Carmen Portacelli, o el thriller No miris, de Joan Arquer. La directora del GREC, Letícia Martín Ruiz, ha explicat a la xarxa que a la programació d'enguany han volgut recollir l'esperit d'aquests 50 anys de festival.
1: Apropar-se a tothom i que cadascú pugui tenir un festival a la seva mida i també conèixer coses que mai ha vist. Doncs les potes del festival estan clares que és programació internacional, suport a la xarxa local i també cada vegada enfortir més la relació entre institucions. Això amb llenguatges contemporanis de tota mena, sense cap tipus d'apriorisme i qualitat.
3: Fins a 58 espais acullen activitats relacionades amb el GREC.
0: I la 29a Festa del Renaixement de Tortosa servirà per presentar nous espais rehabilitats de la ciutat. Serà a través de diferents rutes històrico-artístiques ambientades al segle XVI. En total, aquesta edició de la festa tindrà més de 500 passis de diversos espectacles. Ràdio Tortosa, David Benito.
4: Les galeries subterrànies del Castell de la Sudà, el Passeig de les Muralles i el Balneari del Porcà són alguns dels espais recentment rehabilitats que es donaran a conèixer durant la 29a Festa del Renaixement a través de rutes i representacions historiogràfiques. Jordi Jordan és regidor de la festa i n'ha donat els detalls.
10: I en aquest sentit recuperem aquestes propostes que també ens serviran per a ensenyar a la ciutadania a nous espais monumentals que s'han rehabilitat o també altres espais monumentals renaixentistes que existeixen a Tortosa, buscant precisament aquest rigor històric i també posar en valor el nostre patrimoni.
4: Més de 500 passis d'espectacles ompliran el programa d'aquesta festa de recreació artística que recorda l'esplendor de Tortosa al segle XVI en una edició que se celebrarà del 16 al 19 de juliol i que presenta més d'una vintena de novetats.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilafranca torna a l'hoquei Lliga Masculina.
19: Bon dia, Marta. Un any després del seu descens, va tornar a celebrar el retorn a la màxima categoria superant el play-off davant el Manlleu. Ja havia guanyat per 2-3 a l'anada i en la tornada la poliesportiva ahir es va imposar per 6-4. El capità del Vilafranca, Roger Martí, i el capità del Manlleu, Roger Codinac, ho valoraven així.
20: Aquest any teníem un equip molt jove. Al principi ningú donava res per nosaltres. Crec que hem fet un pas endavant, hem estat treballant moltíssim i crec que avui s'ha notat, hem sigut superiors. Tenim un equipàs amb molt bona gent, molt bona ambició i aquí està el resultat.
21: La veritat és que ens sentim campions de la Lliga Plata i sembla que hi hagi gent que no ens vol veure pujar. Ho vam celebrar, ens ho van treure i mentalment és molt difícil jugar al play-off el 28 de juny. És molt difícil.
19: Recordem que el Manlleu havia celebrat l'ascens, però el recurs de Lloret per alineació indeguda del Mataró li va acabar donant la primera plaça a Lloret i obligava el Manlleu a jugar al play-off. Tot i que els osonencs ho van recórrer al Tribunal Administratiu de l'Esport, aquest va concloure que havien de jugar al play-off. La resolució s'havia fet efectiva aquest passat divendres. I el Barça d'hoquei a patins ha fet oficial la incorporació de Nico Ojeda. L'argentí estava ja fitxat pel Barça, però estava cedit al Pons Lleida a l'última temporada com a cedit. Ha estat el màxim golejador de la fase regular de l'hoquei Lliga Masculina amb 26 dianes. Serà blaugrana fins al 30 de juny de 2029. En bàsquet, després de 3 anys, ahir es va poder tornar a veure jugar a la selecció de Catalunya, dirigida per Jaume Pons Arnau. El combinat català va acabar caient de 2 punts de diferència davant la Gran Bretanya, 74-76. Després de dominar durant bona part del partit, un darrer parcial nefast per als catalans, tots va donar la victòria a la Gran Bretanya. Jaume Pons Arnau ho valorava així.
2: Que s'hagi pogut fer aquest partit és una gran victòria, per tots, per tota la gent que ha fet un esforç enorme. Tant de bo pugui ser possible i tant de bo pugui ser amb una selecció oficial, no?, que pugués competir. Però aquest és el marc, i el marc hem d'intentar no oblidar que sigui una festa del nostre bàsquet.
19: En ciclisme, Marcel Camproví va proclamar-se ahir a Sabinyàn-Nigo campió d'Espanya en ruta per davant del també català Joel Nicolau. I Pau Moreno es va imposar a l'Sky Epic Trail disputada a la Vall de Boí. L'any passat havia finalitzat en segona posició i en aquesta edició ha estat el més ràpid, batent el rècord de la prova amb 2 hores, 43 minuts i 50 segons. La madrilenya Dalia Alonso vencia en categoria femenina. Escoltem Pau Moreno.
6: Venia amb l'idea de pujar amb els primers i a la cresta apretar, perquè sabia que les baixades és el que se'm dona millor, però m'he trobat que la primera pujada seguia el ritme i han anat caient el mateix ritme que han posat ells mateixos. I m'he mantingut el ritme i després a la cresta ja, fins i tot les baixades, no he apretat al fondo i he arribat sencer. On he patit més amb diferències, i les pulsacions se m'han disparat, és aquest tros final, baixada, anava amb molta calor. O sigui, tenia aigua de sobres, però és que encara que tiressis aigua, aquí baix és un forn, arribaran tots trinxats com jo l'any passat.
19: Cirabella i Héctor Díez es van proclamar ahir a Torredembarra campions de Catalunya de patinatge artístic de lliure en categoria sènior.
0: Gràcies, Anna Freixa, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
25: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal? Com esteu? Nosaltres avui a punt de deslligar el darrer Sac de Sons de la temporada. De fet, ja l'hem deslligat, ja hem deixat anar la primera. Avui deslliguem el nostre sac, igual que en Phil Collins començava deslligant la seva gira amb aquest Hand in Hand. Aquesta és la que avui serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavi Gargalló. Junts compartirem aquests darrers 60 minuts de la temporada amb la nostra música. Com és habitual, cada final de temporada fem sonar els nostres, els que ens posen la pell de pollastre, els que ens fan sentir vibracions d'aquelles que surten de molt endins. Avui, doncs, el sac és la nostra música. Sigueu, doncs, molt benvinguts. Això és el Sac de Sons, final de temporada. Som-hi? Vinga! Vinga!

Doncs així en Phil Collins començava la seva gira del 1997 amb aquest Hand in Hand, que l'incluïa a més en el seu primer àlbum en solitari i anomenat genèricament Face Value. Una altra de les que ens posen aquí a to és aquest Love Stand de Barry White.

Doncs com diríem, cada setmana, després de les dues primeres, donem nosaltres el sac de sons com a deslligat, però aquesta setmana és l'excepció. El donarem per deslligat després de que aquesta no hi pot faltar. Enjoy the Silence, aquesta ja és un clàssic any rere any que la deixem per l'últim dia, ves? Manies que té un. Aquest és l'Enjoy the Silence. The Beach Mode també és una de les bandes que aquí al Sac de Sons ens encanten.

0: Segona meitat dels 80, els Depeche Mode publicaven aquest Enjoy the Silence, i avui és una de les que forma part de la nostra playlist del darrer sac de temporada.
1: Aquesta no és l'hora del sac de sons?
2: Sí, i què?
1: I aquesta música?
2: D'acord, vinga.
1: Ara sí, això sí que és el sac.

Les dues properes que tindrem aquí al Sac de Sons són d'aquelles que costen de decidir-se si una o l'altra. Alan Parsons té una llarga discografia, magnífica discografia, i escollir-ne una és difícil, però aquesta és superior a mi. The Turn of a Friendly Card, tema principal d'aquest gran àlbum de finals dels 70.

Un d'aquells temes que sento debilitat de la discografia de l'Empara Sons és aquest The Turn of a Friendly Card. Si sou dels que ja fa temps que seguiu el sac de sons, ai, mare de Déu, això ho sabreu prou bé, igual que sabreu que tinc certa debilitat per la formació que ve tot seguit. També costa agafar un tema que sigui representatiu, que no sigui repetitiu i que, vaja, en té moltíssims de bons. Qui són? Doncs en Rick Davies, en Hodgson i, evidentment, són Supertramp. Això és Ho Coneixes, School.

0: Sac de Sons. La música al teu estil.
1: La música que continua sonant al nostre estil, l'estil de les bandes que més ens agraden aquí al Sac de Sons, avui sobretot perquè és darrer programa de temporada. També un dels que ens agraden és el Tom Petty i els Heartbreakers. Aprenent a volar en pocs minuts, Learning to Fly.

Learning to Fly és aquesta forma d'ensenyar-nos a volar ràpidament que tenia de forma tan particular en Tom Petty i els Heartbreakers. Una altra de les bandes que aquí ens van molt són aquests, el Knopfler i la seva gent, és a dir, els Dire Straits. Evidentment, entre setmana i setmana, doncs, home, posar un tema de 8 minuts, doncs, home, no creiem que fos massa adient, però avui sí que tocava. Avui tocava el Romeo and Juliet, la versió que em van fer del millor àlbum en directe dels Dire Straits. Era l'Alchemy.

0: Una bona quantitat de pop.
1: Una cullerada de rock.
2: Un polsim de disco.
3: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent.
4: Sac de sons, la nostra recepta detox. Sex and drugs and rock and roll.
5: Seguim cuinant aquí la nostra darrera recepta detox d'aquesta temporada. Els propers, doncs, un d'ells repeteix que és en Knopfler, acompanyant a un altre geni de la guitarra, en Eric Clapton. Junts van publicar un àlbum anomenat The Twelfth Night, i d'aquí incluïen una versió, diguem-ne, diferent del que és aquell clàssic de Gigi Cale, After Midnight. Ens el presenta el mateix Clapton.
6: This is a J.J. Cale song. This one's called After Midnight.

L'After Midnight, en aquest cas amb Clapton i amb Mark Knopfler junts plegats amb un escenari amb aquest gran tamarrot. No l'únic d'aquest àlbum que van publicar i que van nomenar genèricament The 12th Night. Nosaltres continuem amb els directes. Què ens falta avui? Doncs, per exemple, ens falten els Genesis, però una de les seves curtes també la coneixes prou bé, Floating It All Away.

0: Una bona quantitat de pop. Una cullerada de rock. Un polsim de disco. Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons, l'aliment musical. Sex and drugs and rock and roll.
1: Doncs ara sí que ha arribat el moment de tancar el nostre sac, un sac on avui hem repassat temes de Phil Collins, de Barry White, de The Beach Mode, Alan Parsons, Supertramp, és a dir, dels grans dels nostres. Així acabem nosaltres la temporada. I que millor que per acabar la temporada que amb aquest gran tamarro de Pink Floyd. L'extraiem de l'àlbum Delicate Sound of Thunder, un magnífic àlbum en directe, i aquest és el On the Turning Away. Aquest és el que avui ens fa lligar el sac i mantenir-lo ben lligat fins la nova temporada que ve. Així doncs, salutacions cordials de Xavi Gargallo, un plaer haver-vos acompanyat, i ens veiem, doncs, d'aquí unes setmanes. Sigueu bons, sigueu feliços.

0: Hola, com esteu? Salutacions a tots els amants de la bona música, allò que en diríem d'arrels. Sigueu benvinguts a l'últim episodi d'aquesta temporada del Music City. Avui és un dia de tancament, de mirar enrere i sobretot de donar les gràcies. Avui l'esfereïdor viatge setmanal per les carreteres del country fa una petita aturada per agafar forces de cara a la tardor. I com que estem a casa, voldrem començar precisament jugant a casa, amb el talent que sorgeix d'aquí mateix. Obrirem el programa amb el millor country fet en català. El panorama de country en la nostra llengua demostra que el gènere no entén de fronteres, sinó de sentiments, d'històries ben explicades i de molta passió per les sis cordes. I d'això, de passió, en sap molt la gent que ens envolta. Aquesta temporada ha estat increïble per la quantitat de música que ens ha arribat a la redacció. Artistes de tot arreu ens han fet confiança enviant-nos les seves maquetes, els seus nous singles i fins i tot treballs autoeditats. Avui, aquest últim programa us el dediquem a vosaltres, els músics que ens feu créixer dia a dia. I com no podia ser d'una altra manera, també, evidentment, els nostres oients que ens fan confiança cada setmana i pels quals fem aquesta banda sonora amb molt de gust. Sóc en Joan Balaguer, des del Xac de la Ràdio, al vell mig del Penedès de Pagès i transmetent per les més eixerides i trempades FMs de Catalunya i ràdios online aquest espai que arriba a la seva edició 265, última de la temporada del Music City.
1: To do here. Please welcome.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Music City amb Joan Balaguer.
4: Let's go, girls. Woo!

0: Music City 265. I aquí ho teniu, acaba de sonar aquesta meravella titulada El viatge, el senzill d'avançament de la cantautora i violinista usonenca Bruna Enfruns. I quina millor manera de començar aquest últim programa de la temporada que amb ella, oi? Una artista de formació clàssica que l'any 2019 ja ens va ensenyar les dentetes amb el seu primer EP Bruna's Color Garden. I li va passar el mateix que al nostre amic Joe. Se'n va anar a Texas i va tornar totalment canviada. I va tornar amb la maleta plena d'històries. Això que hem escoltat és el gran preludi del que està a punt de caure, perquè, atenció, aquest mateix mes de juny veurà la llum el seu esperadíssim primer àlbum de debut, Cabells al vent. 11 cançons que barregen el català i l'anglès amb un so fresquíssim. Des d'aquí, des del xac de la ràdio, Bruna, molta sort amb el llançament i gràcies per afegir-te a tota la colla de grans artistes que obren camí en el country en català a casa nostra.
1: Me gusta Catalunya, me gustan sus gentes, hacen cosas.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
0: I de les contrades d'Osona creuem al mar, poquet per això, per rebre un altre gran amic de la casa que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada. El que vindrà tot seguit és un autèntic tret a la Diana. Escoltem el tema Beer Shack Out Back de la mà d'en James Linus. I atenció a les arrels d'aquest home, perquè en James és un autèntic defensor del so americà, però viu i compon des de Belfast, a Irlanda del Nord. Des d'allà, a l'altre costat del mar, manté una connexió directa i brutal amb el country més autèntic, demostrant que per fer sonar la cera de les sis cordes amb el sabor a honky-tonk només fa falta talent i passió, sense importar els quilòmetres de distància amb Nashville. En James ens va enviar aquest Beer Shack Out Back, un d'aquells temes d'esperit festiu, fets per desconnectar de la rutina, obrir una bona cervesa freda al porxo del darrere de casa i deixar-se portar pel ritme. Un luxe total tenir la seva música a la nostra col·lecció. Thank you so much for sending this over, James.

0: Music City 265 des del Shack de la Ràdio al costat del Galliner de Country Shack Radio, i et recordo que pots descarregar-te el programa, aquest i tants altres bons programes de música country, en versió podcast des de countryshackradio.com. Repetim, countryshackradio.com, descarrega't el podcast i escolta'ns allà on vulguis, quan tu vulguis i el teu dispositiu preferit. countryshackradio.com.
1: Next stop, Music City.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Se habla un hombre malo de la pradera.
4: D'una gran vagua humana i professional.
0: I de les terres d'Irlanda del Nord tornem a agafar l'avió per aterrar directament al cor dels Estats Units, a un d'aquells llocs on el country es respira a cada cantonada. Anem a rebre una altra de les artistes que ens han honorat enviant-nos el seu treball durant aquesta temporada. Ella és la Kimberly Beep Mars, i el tema que està a punt de sonar al deck número 2 del Shack de la Ràdio du per nom Make Me One Promise. Parlar de la Kimberly és parlar d'arrels autèntiques, nascuda a Arkansas i actualment establerta a Missouri. Aquesta dona porta el gènere a la sang. No només és una vocalista espectacular amb una calidesa d'aquelles que t'atrapen a la primera, sinó que, a més, és una compositora de cap a peus i una violinista, una fielder de primeríssim nivell. Ens va fer arribar aquest Make Me One Promise, una peça preciosa que destila aquest aroma tradicional que tant ens agrada en aquesta sintonia. És una d'aquelles cançons que et bressolen, on la lletra i la melodia caminen de la mà amb una elegància absoluta. Kimberly, és un autèntic plaer punxar-te en aquest últim programa de la temporada. Thank you so much for sharing your music with us.
5: No hablo inglés.
0: Que no anava per tu, Mariano.

0: Music City, episodi 265, sonant a les millors ràdios del planeta.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Music City, amb Joan Balaguer.
3: Johnny,
4: alias El Americano.
5: El nano fa el que pot.
6: Bueno.
0: Hi ha moments a la ràdio que van molt més enllà de punxar un disc. Hi ha moments en què la música es converteix en un pont directe entre les ànimes. I aquesta temporada ens ha arribat al programa un d'aquells missatges que et sacsegen per dins i et recorden per què estimem tant aquest ofici. El missatge ens el signava la Bridget Benanti, una altra de les artistes que ha volgut compartir el seu art amb nosaltres en aquest tancament de temporada. La Bridget ens obria el cor per explicar-nos la història que s'amaga darrere de les seves lletres, una vida marcada per la superació, des de molt petita, quan va haver de patir la pèrdua de la seva mare amb només 11 anys, una ferida que et marca a foc. I ara, la vida l'ha tornat a posar a prova, enfrontant-se a una greu malaltia. Però la Bridget té una medicina infal·lible, la seva música. Ens explicava que s'està recuperant i tirant endavant precisament gràcies a les cançons, escrivint i cantant. A ella no li interessa la fama, ni les llistes d'èxits, ni els diners. Ella fa música amb un únic propòsit, gairebé com una missió de vida: fer feliç la gent i transmetre un bri d'esperança a qui ho pugui necessitar. El tema que ens ha enviat reflecteix tota aquesta llum i aquesta força. Es titula Another Way. Bridget, des d'aquí et desitgem una total i ràpida recuperació.

0: Ramon, maco, què estem escoltant?
1: Music City, amb Joan Balaguer.
0: Efectivament, moltes gràcies. Total, que de la intimitat i la força de les històries que curen, passem a una autèntica celebració perquè la següent cançó ens

ve acompanyada d'una notícia que ja ens va donar en Joe Fields fa poc, d'aquelles que ens fan venir ganes de llançar el barret en l'aire. Anem a rebre un altre gran conegut d'aquesta sintonia que també s'ha volgut fer present en l'últim programa de la temporada. Sí, sí, en Joe Fields. En Joe ens ha fet arribar a un tema que li ve com l'anell al dit a la seva situació actual. I'm coming back to Texas. Torno a Texas, i és que la lletra de la cançó es convertirà en una realitat ben aviat. En Joe va compartir amb nosaltres que aquest mateix any creu a l'Atlàntic rumb a terres texanes, però no de vacances, no senyor. Marxa cap allà ni més ni menys que com a artista convidat al Texas Sounds International Country Music Awards. Això és jugar a la primera divisió del country, anar a predicar el bressol del gènere i rebre el reconeixement que es mereix a la seva trajectòria. Ens fa una il·lusió enorme acomiadar la temporada sabent que la música que sona en aquest programa viatja tan lluny. Joe, t'enviem tota la millor energia de l'univers. Des d'aquí, estem segurs que deixaràs el pavelló ben alt. Ens calcem les botes, pugem el volum de la ràdio i ens n'anem mentalment cap allà. Així sona el nostre bon amic Joe Fields amb I'm Coming Back to Texas.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim buidant aquest calaix de sastre de la temporada, aquesta maleta plena de regals que ens heu anat fent arribar als músics setmana rere setmana. I de Texas enfilem cap al nord, cap a les grans extensions canadenques, perquè la següent parada ens porta a conèixer el treball d'un autèntic cowboy d'aquelles contrades. Parlem d'en Luke Jaier. En Luke ens va enviar un d'aquells temes que ja des del títol et dibuixen un somriure a la cara i et diuen exactament de què va aquesta filosofia de vida que tant ens agrada. Atenció, el nom de la peça que ens va enviar, la primera de totes, Champagne in a Dixie Cup, o el que és el mateix, Champagne en un got de plàstic. La setmana passada vam fer sonar el seu darrer treball, però volem recordar quina va ser la primera cançó que ens va enviar. És una declaració d'intencions absoluta. No calen luxes, ni copes de cristall, ni etiquetes elegants per gaudir de les coses bones de la vida. De vegades només fa falta una bona melodia, bona companyia i l'esperit d'un autèntic honky-tonk de carretera, ja sigui a Texas o sota el cel de Canadà, amb un tema amb un ritme fantàstic d'aquells que et fan moure el peu des de la primera nota i que ens arriba directe des de la collita personal d'aquest gran artista que ha volgut sonar a la nostra emissora. Luke, thank you so much, merci beaucoup, mon ami, d'avoir partagé ta musique amb nous. Un plaer enorme tancar el curs radiofònic amb tu. Som-hi, posem el glamour de l'Oest a la copa de plàstic. Així sona el canadenc Luke Jaier i el seu Champagne in a Dixie Cup.

0: Yeah.
1: She's got all of everything. Champagne in a Dixie cup.

0: Aprofito per recordar-te que totes les músiques d'aquests artistes amics del Music City estan disponibles a les plataformes digitals, a Spotify i tots aquests llocs perquè les puguis comprar i així donar suport a aquests grans artistes. I també et recordo que el podcast del Music City s'acompanya d'un text descriptiu amb tots els noms dels artistes i les cançons que sonen a cada programa perquè ho tinguis com a referència.
1: Music City.
0: I de les terres canadenques girem el timó per tornar cap a casa, per enfilar la recta final d'aquest últim programa fent la darrera parada al costat de la gent de la nostra terra. I és que, si hem començat el programa parlant de l'escena d'aquí, continuarem ara mateix amb una de les formacions més potents i autèntiques del panorama del country americana a casa nostra. Rebem amb tots els honors els amics de The Fire Roots Band. Ells també han volgut posar el seu granet de sorra a la maleta de la temporada i ens han fet arribar aquesta cançó, que és una autèntica declaració de principis de cara a les setmanes de descans que tenim al davant. El tema es titula Take the Ride, agafa el viatge, surt a la carretera. I d'això es tracta, oi? D'agafar el cotxe, posar la ràdio a tot taco, deixar-se portar per la ruta i gaudir del camí. Ells ho fan amb una potència, una base rítmica i unes guitarres brutals que demostren que a Catalunya es fa música d'arrels al mateix nivell que qualsevol cantera de Nashville o d'Austin. Companys, un luxe total tenir-vos a la graella del programa i gràcies per fer-nos arribar aquesta bomba d'energia per tancar el curs radiofònic en alta fidelitat. Prepareu el motor, agafeu fort el volant i take the ride amb els grans The Fire Roots Band.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I des de Barcelona a les terres del País Valencià. No anem gaire lluny. Seguim jugant a casa i sense moure'ns de la nostra escena per rebre uns altres grans coneguts de la casa que ens han fet arribar a la seva música amb tota la il·lusió per aquest tancament de temporada. Una formació que destila autenticitat per tot arreu. Són els magnífics The Handsomes Wagon. És curiós perquè, tot i tenir-los ben a prop, la seva ment, el seu esperit i el seu compàs viatgen milers de quilòmetres enllà. Ens han enviat un tema que porta per títol I Left My Heart in Missouri. Vaig deixar el meu cor a Missouri. I és que la música té aquest poder màgic, oi? El fer que uns músics de casa nostra agafin els seus instruments i posin tota l'ànima i aconsegueixin encomanar-te aquesta enyorança i aquest aroma 100% nord-americà. Com si realment estiguessin viatjant per les carreteres de l'estat de Missouri, una peça d'arrels cuinada a foc lent que demostra que la qualitat enorme que tenim a la pedrera de casa nostra. No, és un plaer immens tenir aquest tros de cançó a la maleta del programa per acomiadar el curs. Moltíssimes gràcies per fer-nos-la arribar i continueu fent tan bona feina.

0: for those that forgot the roots of country music.
1: Playing all-time favorites.
2: Music City.
3: I continuem buidant aquesta bústia de la temporada que tantes i tantes sorpreses ens ha regalat durant aquests mesos de ràdio. La següent artista que s'ha volgut sumar a la festa de comiat ens ha fet arribar un autèntic caramel per les orelles dels amants del so més autèntic. Anem a escoltar la Lynette Newland, que ens ha enviat una peça titulada Throwing Good Love After Bad, una cançó que recull l'essència més pura del gènere, parlar de les veritats de la vida, dels desenganys de l'amor i d'aquesta tossuderia tan humana d'intentar arreglar el que ja està trencat, o com diu el títol, de llançar bon amor darrere del dolent. Lynette, thank you so much for sending this beautiful song to our shack.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: Seguim obrint camí en aquesta última hora de ràdio abans de tancar les portes del Xac per vacances. I ho fem viatjant gràcies a la música que ens ha arribat directament a la bústia de la casa. La següent parada del nostre mapa sonor la signa una vella amiga del programa, la Birdy Nichols. La Birdy s'ha volgut fer present en aquest comiat de temporada enviant-nos un tema que des del mateix títol ja destila l'essència més pura d'aquell estil de vida que tant ens agrada. Es titula Cowgirl On, una cançó que parla de resistència, d'ajustar-se al barret, de pujar la sella i de tirar endavant passi el que passi amb l'orgull i la força d'una autèntica vaquera. Té un ritme fantàstic, d'aquells que et fan moure el peu des del primer compàs i una interpretació vocal plena de caràcter que encaixa a la perfecció amb l'energia que volem per a aquest tancament de curs. Birdy, una autèntica joia tenir aquest regal a la nostra emissora. Thank you so much for sending this track to the station. We love that cowgirl spirit.

0: Com ho veus això, Josep Lluís?
1: I m'ho passo molt bé escoltant Music City.
0: Gràcies, home, ho celebro. Mira, si veníem a reivindicar l'esperit de les vaqueres, no deixem la sella de muntar, perquè la següent artista que ens ha fet arribar el seu material aquesta temporada ens porta una d'aquelles veritats absolutes del gènere fetes cançó. Ens anem a escoltar la proposta de la Yvonne Munro. La Yvonne s'ha sumat a aquest darrer programa de la temporada enviant-nos un tema que ja des del títol ho diu tot, A Cowgirl Never Sings the Blues. Una vaquera mai canta el blues. I és que d'això es tracta, oi? De mantenir el somriure, de mirar el costat positiu de les coses i de no deixar que les penes et tombin. Una cançó super encomanadissa amb un ritme fresquíssim que et convida a saltar a la pista de ball de cap a peus i que desborda optimisme per cada costat, ideal per encarar les vacances amb la millor de les actituds. Yvonne, thank you so much per aquest regal en forma de cançó que ens ha omplert el xac de la ràdio de bona energia, de bon rotllo. Vinga, fora tristeses amunt els barrets i que es noti el ritme, així sona la Yvonne Munro.

0: Music City, amb Joan Balaguer.
1: I fins aquí aquest episodi 265 del Music City, últim de la temporada radiofònica. A l'octubre tornarem amb energies renovades. Espero que el programa d'avui, amb totes aquestes aportacions dels artistes que ens han fet arribar al xac de la ràdio, us hagi agradat i que, de la mateixa manera, la propera temporada també us puguem fer arribar tantes altres novetats tan fantàstiques com aquestes que hem escoltat avui. Moltes gràcies per fer-nos confiança a totes les emissores indicades al Music City i també a Country Shack Radio. Gràcies a tots els oients i gràcies també a tots els tècnics de continuïtat que han fet arribar les nostres vibracions fins als vostres aparells de ràdio. Salutacions molt cordials dels que hem fet aquest programa amb les veus en off de l'Eva Lluch i en Ramon Hernández, en Víctor Uller, el control d'emissions, junt amb tots els tècnics que esmentàvem fa un moment, i en nom propi, Joan Balaguer. Stay healthy, keep it country, i no compris, adopta, i bones vacances. Music City és una producció de Country Shack Radio.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels. Y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Cañada Ciu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Barrui, tate.
5: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Escolta, Ràdio Cunit 107.0 FM.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. Atiquirà, biquit, atiquirà, biquit, atiquirà, biquit, atiquirà, biquit, atiquirà, biquit, atiquirà.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveit.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Los encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.
2: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2,

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate un Salta y Viu en Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0
3: FM.
4: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
6: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferrui, te tengo.
7: La ràdio més refrescante de la Costa Daurada.
8: De dia i de nit.
9: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

0: Mataró?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
1: We didn't talk on the dance floor.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Xurreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

da, da, da, da.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bonito.
4: Bar La Piña.
3: Todo me parece bonito.
4: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
3: Bonito lugar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la cama.
4: Buen rollo y familiar.
3: Se ve el mar.
4: Fideuá y paellas.
3: Y tú es el día.
4: Ven a conocernos.
3: Acaba de empezar.
4: Bar La Piña.
3: Bonita la vida.
4: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
3: Qué bonito que se está.
5: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
6: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
5: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
6: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
5: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
4: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 del...

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Teenage nights, ticket stubs, cinema lights, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76, 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Cada tribu salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferrui, te tengo.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Torre.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Yeah.

0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit.
0: Molt bon dia i benvinguts a una nova edició d'aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció de Cunit al Dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit, on avui dilluns, dia 29 de juny de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls tècnics i locució un servidor que us saluda, Jaume Asens. Davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, a les 12 del migdia, es convoca minut de silenci davant de la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport, solidaritat i respecte a les víctimes i a les seves famílies. Convidem a tota la ciutadania a sumar-se a aquest gest de condol per part també des de l'Ajuntament de Cunit, i al qual també se suma Ràdio Cunit. Però encara tenim més notícies. Cunit dona la benvinguda a la temporada estival amb una amplíssima i variada oferta d'activitats culturals, lúdiques i esportives dissenyades per fer gaudir a tothom, des dels més petits fins als més grans. Amb l'arribada del juliol, el municipi es posa en marxa amb una agenda imparable que combina tradició, moviment i oci al costat del mar. Aquest estiu no hi faltaran les cites imprescindibles que ja s'han convertit en un segell del nostre estiu. El cicle musical Nits Vol al Mar torna a portar concerts gratuïts a la plaça de turisme durant les nits de divendres per gaudir de la millor música sota les estrelles i les nits de glòria. Seguiran omplint les nits d'agost de cultura i espectacle a la plaça Jaume Vidal, una proposta ideal per compartir amb família i amics. A més, tornen els clàssics que tots esperem, el trenet turístic per recórrer el municipi de l'onzena edició del Fes Humor, la Fira d'Artesania del Passeig Marítim i les propostes de l'estiu a la biblioteca amb tallers i gincames pels més petits. Els nostres joves també hi tindran el seu espai amb el programa Estiu Jove, ple d'activitats esportives i d'oci gratuïtes. I per descomptat, des de les sessions de ball, cross i ioga a la platja fins a l'esdeveniments destacats com la cursa nocturna de Cunit o la presència internacional del Tour de França. Us convidem a participar en aquesta programació pensada per tota la ciutadania, on Cunit és un espai ple de vida, música i moments per compartir. Vols tenir tota la programació al teu abast? Doncs a partir d'aquest dilluns ja pots passar a recollir el teu exemplar físic del llibret d'activitats. Passa per l'Ajuntament de Cunit o per l'Oficina de Turisme i emporta't la guia per no perdre't cap dels concerts, activitats, tallers i propostes familiars que hem preparat. I la policia local també informa que el proper diumenge, dia 5 de juliol, a motiu del pas de la segona etapa del Tour de França, la cursa ciclista travessarà el terme municipal per la carretera S31. Per motius de seguretat i per garantir el correcte desenvolupament de la prova esportiva, la circulació per la C31 romandrà tallada al trànsit des d'aproximadament les 9 del matí i fins al pas complert de la caravana de l'organització i dels ciclistes. Durant aquest període es recomanarà a les persones residents i visitants planificar els seus desplaçaments amb antelació per evitar retencions o incidències. Així mateix, s'informa que l'accés entre la zona de platja i la zona de muntanya es podrà efectuar a través del pas inferior de la C31 situat a l'Avinguda de la Font, que romandrà obert al trànsit.